0: anar a dormir.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
4: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 1 de maig, festiu i pont per molts afortunats, molt segur que ens escolteu avui des del cotxe, de camí per poder gaudir d'aquests dies i pels que us toca treballar com a nosaltres, com diria Jordi Martí, una abraçada d'escalf i molts ànims. Intentarem entretenir-vos en les properes dues hores, animar-vos també en un Què t'hi jugues que té la banda sonora d'Olivia Rodrigo. Perquè aquesta californiana de 23 anys és l'artista escollida per lluir el seu nom a la samarreta que el Barça vestirà el proper diumenge 10 de maig, el clàssic contra el Llevant. També ho farà el femení en partit de Lliga. En un partit aquest clàssic, qui sap què podria ser el partit en què el Barça es proclami campió de Lliga, si no ho fa aquest cap de setmana. Una de les protagonistes de High School Musical, de Disney, s'ha convertit en una de les estrelles del pop més destacades del moment, guanyadora de diversos premis Grammy, amb més de 50 milions d'oients mensuals a Spotify. Serà l'artista més jove i la tercera dona, després de Rosalía i de Karol G, en protagonitzar aquesta samarreta del Barça en un clàssic. He de reconèixer que jo no la coneixia. Avui a la redacció podem fer partícips dels oients de les converses que hem tingut. El Bermúdez, per exemple, s'ha indignat de la meva ignorància.
7: No saben el que fan.
8: Jo l'he escoltat molt.
6: Ivan San Antonio, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Sí, l'he escoltat molt perquè a la meva filla li encanta. Ara ja fa temps que no. Bueno, també perquè està fora, però o sigui, t'estic parlant potser de fa 2-3 anys que el cotxe tot el dia amb Olivia Rodrigo i... I mola, eh? Té cançons molt guapes.
6: L'Anna Palet i el Bermúdez ens deien que
8: bastant ben, que més que el Bugs Bunny i tota aquesta gent, saps?
6: A la ciutat esportiva tenim el Joan Poquí avui pendent de la roda de premsa de Hansi Flick, que parlarà a la una del migdia. Em fa una mica de por, eh? A veure què ens pot dir el Poquí d'Olivia Rodrigo. Joan, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Tu també la coneixies pels fills, no, com no, diu l'Ivan, o no?
9: Doncs en part sí, perquè jo tampoc sabia qui era, però si sortia aquesta pel·li High School Musical...
6: Segur que
9: l'he vist, perquè l'època que va sortir la meva filla era una autèntica fan de la pel·lícula i de totes les pel·lícules, perquè va haver diverses seqüeles, aquella amb el Zac Efron, l'actor aquell que jugava a bàsquet.
8: High School Musical, no?
9: Si aquesta Rodrigo sortia al High School Musical, segur que l'he escoltat. Ara, no era conscient de que havia sortit en aquesta pel·lícula. Per tant, 50-50. Sí que l'havia escoltat, no tenia ni puta idea de qui era. I ara, doncs, penso que sí, que la dec haver escoltat cantar més d'una vegada, perquè la pel·lícula aquella me la vaig empassar. No us exagero, a les tardes que
6: veient... Estava ratllada, no, ja, la cinta?
9: Bueno, vamos, permanentment, era una de les... No, era amb el...
8: Un reproductor...
10: DVD.
9: Devia ser DVD.
10: Anem avançant.
9: Ja no me'n recordo.
6: Adrià Soldevila, ja no Nínsula, vosaltres que éreu del clan Libis, no? Crec que es diuen els seus fans.
10: Qui és Libis?
6: Els fans de la... Igual que
8: no,
6: de l'Olivia Rodrigo.
8: No, podrim tot, és igual. Sí, ja anàvem bé amb Olivia Rodrigo. No cal, mi Liber, no sé què, fora.
10: No, jo havia vist
8: els fans d'Olivia Rodrigo.
11: És possible, però, aquí, que no l'hagis escoltat, l'Olivia Rodrigo, perquè una cosa és High School Musical, la pel·lícula, i l'altra és la sèrie, i aquesta noia surt de la sèrie, perquè n'hi ha entès.
9: Ah, doncs
11: oi que sí?
10: M'he perdut completament.
11: Anna Paleta s'enteix, que és qui hauria d'estar aquí, ara mateix.
12: És que quan hi ha un producte d'èxit a Disney, l'allarguen fins a més no poder, i aquesta noia surt en aquesta versió moderna de la sèrie de High School Musical.
7: Mira, jo les dues us garanteixo que no l'he escoltat.
9: No, segur que no l'he sentit, perquè, clar, si ja em vaig empassar la pel·lícula com si fos una sèrie, tantes vegades que semblava una sèrie en si mateixa, sempre el mateix capítol, evidentment no vaig, la sèrie ja no l'havia mirat. Vull dir,
0: Jo les dues Olivias que conec són Olivia Newton-John i Olivia la nòvia de Popeye.
11: La Popeye,
0: no, no
11: clar.
0: Conec, sí, no conec ninguna més.
7: Bé. I podrien ser les àvies d'Olivia Rodrigo, que és aquesta...
8: Olivia Newton-John, bé.
0: Déu-n'hi-do.
7: Aquesta noia californiana de 23 anys que serà la protagonista de la samarreta del clàssic. Tot això en la prèvia d'un cap de setmana de molta intensitat esportiva, perquè el Barça pot ser campió de Lliga. A la una seguirem en directe la roda de premsa del tècnic Hansi Flick abans de visitar Osasuna. Partit complicat pels blaugranes. És festiu avui, però el Cristóbal Chacén m'ha dit que ell i els bojos no volien fallar a la nostra cita aquí els divendres. Tancarem amb ells el programa, que, per cert, si voleu parlar amb ells, si voleu explicar-nos si sou dels que creieu que el Barça guanyarà la Lliga aquest cap de setmana, quines sensacions teniu, si preferiu fer-ho contra el Madrid, truqueu-nos, va, al 933-44-14-11, 933-44-14-11. Avui us volem escoltar a vosaltres, agafeu torn per dir la vostra. I el que t'hi jugues, nosaltres no tenim a Olivia Rodrigo, però sí tenim a Joan Poquí. Així que des d'ara i fins les dues, què t'hi jugues a ser Catalunya? Que t'hi jugues?

0: Com sempre, disculpes als companys de Ciutat Esportiva, que els veig a l'streaming, que podeu seguir
1: ovació,
0: al YouTube
1: ovació.
0: Del programa
1: tancada.
0: Mirant a Joan Poqui. I fer una ovació tancada, com ens diu el Santi Ovalle.
2: Homenatge a Olivia, com ha dit el Xavi Saïssó, amb la novia de Popeye, no. Olivia.
0: Bona metàfora, tot arrodonit en la sintonia del que t'hi jugues, magnífic Joan Poqui. Aquest càntic segur que serà la motivació que els hi faltava als jugadors del Barça per guanyar Osasuna i poder optar a proclamar-se campions de Lliga i sumar així el seu 29è títol de Lliga. Aquesta hora l'equip s'entrena per última vegada abans de viatjar a Pamplona. Santi Ovalle, que et sentíem per aquí, no t'havíem saludat. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: S'ha entrenat Rafinha, també ho ha fet Marc Bernal. No sé si creus que tots dos podrien tenir minuts després dels partits de baixa a Pamplona al Sadar.
1: Sí, sí, sí. Suplents, però tots dos a la llista de convocats. Qui no entrarà segurament serà Andreas Christensen, que té una lesió més llarga i és més complicat que estigui disponible per demà. Va amb una mica més de calma, però els altres dos a la llista i no titulars, seran suplents, però sobretot Rafinha, que és una peça imprescindible per aquest Barça, doncs podrà tenir minuts. I es va buidar en la infermeria, només hi queda Lamine Yamal, Andreas Christensen, que està a punt de rebre l'alta mèdica, i poca cosa més, perquè Marc Bernal i Rafinha tindran l'alta mèdica i tornaran a l'equip.
0: El Barça, Santi, com estem explicant, pot ser campió de Lliga aquest cap de setmana, però ha de guanyar el Sadar i no ho seria fins diumenge. Haurà d'estar pendent de l'Espanyol Madrid, que es disputa aquest mateix dia, aquest diumenge. Quins són els comptes, Santi, de cara a aquesta consecució de la Lliga?
1: El Barça ha de guanyar sí o sí. Tot el que no sigui guanyar el Sadar impossibilita que aquesta setmana el Barça sigui campió. Si el Barça guanya el Sadar, ha d'esperar el resultat del Real Madrid. Si el Real Madrid empata o perd el seu partit a Cornellà contra l'Espanyol, el Barça és campió de Lliga aquest mateix diumenge. Si el Real Madrid guanya l'Espanyol a Cornellà al Prat, hauran d'esperar una setmana més i se la jugaran al Cara o Creu en el clàssic directe que hi ha diumenge vinent a l'estadi.
0: Un que t'hi jugues Barça que fareu especial, no, Santi? Si és que el Barça juga, per suposat fareu el que t'hi jugues Barça de l'Osasuna Barça, però si guanya el Barça hi haurà diumenge que t'hi jugues especial.
1: Sí, dissabte, com sempre, segur. Diumenge també hi haurà, amb el, ara ho expliquem, amb el femení. I si el Barça guanya dissabte el seu partit contra Osasuna, farem un que t'hi jugues Barça amb la redacció d'Esports de Ser Catalunya per viure aquest Espanyol-Real Madrid i veure si el Barça pot ser campió. És a dir, sempre que el Barça pugui ser campió en un partit, aquest partit el farem el que t'hi jugues Barça, i si es guanya dissabte, diumenge, amb el Tio Faja, amb el Sique, el Flaqui, el Jordi Martí i companyia, tots convocats per viure el possible aliron del Barça per passió.
3: I com sempre amb CaixaBank i Quadis llançar. Aprofito ja per redir-vos-ho.
0: Amb un Espanyol Madrid que arriba amb els pericos jugant-se la vida en els 5 partits que queden, que només han sumat 6 dels últims 48 punts i que després de 16 jornades sense guanyar, que és la pitjor ratxa històrica de la Lliga, necessiten rascar punts com sigui per no seguir-se complicant encara més la vida. Això sí, i ho recordava Edu Expósito, que el sentia mal que t'hi jugues. L'Espanyol ha vençut al Madrid en 3 de les últimes visites dels blancs a l'RCD Stadium. Veurem què passa diumenge. Per ser l'Espanyol sense Pol Lozano ni Puado. Però aquesta no és l'única incògnita a resoldre aquest cap de setmana. Per una banda tenim aquest títol de Lliga que pot guanyar el Barça, la segona la tenim avui a Girona, on els de Mitchell tenen un partit clau contra el Mallorca per assegurar la permanència. El Girona és 15è amb 38 punts i el Mallorca 17è amb 35, només un per sobre del descens. Àlex Luna, Ràdio Girona, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Helena, bon dia, família. Doncs sí, el Girona se la juga avui a Montilivi. Ahir vam escoltar a Mitchell, va dir que no és una final, però que una victòria, evidentment, suposaria un pas importantíssim per la permanència, que tot l'equip està concentrat en l'equip i només pensa el Girona. Això ho va voler deixar clar després de veure una hi passejar-se per Mestalla i despertar crítiques doncs, d'algun que veig per la taula i de la premsa gironina. I tenint en compte que jugarà al Mundial al Marroc, doncs, bueno, és igual. Que ha de treure l'orgull gironí amb ànima i orgull, que té molt clar com fem el rival, suposo, suposo no, vaja, serà a partir de la possessió i amb agressivitat amb la pilota, que no sé si és l'agressivitat de la que parlava de Michel Issa en la prèvia, això va dir l'entrenador del Mallorca.
5: El jugador de Girona sabe cómo va a salir mañana, no va a querer romper los tobillos, es la realidad. Entonces hay que estar concentrado, hay que pasar bien, hay que dar un pase fuerte, un pase al pie alejado del rival, hay que controlar bien, hay que venir y ocupar espacios vacíos, para eso hay que moverse, no hay que estar estático, hay que ser agresivo, con y sin pelota. Esa es la manera de competir independientemente de las estadísticas.
4: Bueno, recordem que el Mallorca és un punt per sobre de la permanència amb 35. Si guanyessin, empatarien a punts amb el Girona. Esperem que això no passi, que siguin els gironins que arribin als 41.
0: Està tot venut, no, pel partit d'aquesta nit, Àlex?
4: Sí, hi ha sold out. Després que el club va fer campanya, sabien que queden pocs partits a casa, doncs, de, si no recordo malament, d'un 40% de descompte en les entrades. A partir d'uns 31 euros podies tenir localitat, i això, doncs, ha provocat, més enllà del moment de l'equip i del recolzament que necessita l'afició, doncs, que avui Montilivi estigui ple.
6: Àlex, una pregunta. És que estàvem parlant abans, de Sucliven. Tu ets del Girona tota la vida o dels del Girona que són del Barça?
7: Doncs, hi ha una altra via, doncs, que fa que t'he dit jo.
6: Sí, no, espera, ja entrarem.
4: Doncs mira, jo he tingut la sort de ser del Girona de tota la vida. És veritat que quan...
6: Des de petitet, tenia... Que et comprava, comprava la samarreta del Girona, no?
7: No tens per què respondre, Àlex.
4: No, però si no tinc cap problema en respondre. Jo sóc del Girona des de petitet. Ara bé, segurament, i per posar un exemple clar, molta gent que amb els 5 anys veia el Sant Andreu a divisions més baixes, doncs potser tenia de referent el Sant Andreu i un altre equip de primera.
6: I en el teu cas, quin era l'equip de primera?
4: No sabe no responde.
8: Opa!
4: Mira, és un equip...
6: Estàs fent un Badosa, però al revés?
8: L'Espanyol és un espanyol... No deu ser l'Espanyol, perquè es fot una
0: hòstia amb el Badosa. No, al revés, no.
7: L'Espanyol és espanyol, i si fos el Barça ho hauria dit, per tant, el que és important és...
6: O sigui, que tu ets d'un altre equip, però t'has fet el Girona com tothom.
7: No.
6: Quan has estat a primer. Això, perfecte, però ja està. No va ser falta, si no m'ha. No va ser falta, senyorita.
0: Aquí no demanem carnet a ningú.
4: Bueno, anem a l'important. Per desgràcia vostra, Madrid. No sento, no tinc cap sentiment cap a un altre equip que no sigui el Girona.
6: Que
4: va. I podeu, i per tots aquests que tinguin el Madrid, dubte, i per tots aquests que tinguin
2: més merengue que Bernabéu, que és el que diuen.
4: I per tots aquests que tinguin algun dubte, que vagin al meu Twitter i que vegin l'última foto que vaig penjar ahir.
7: Sí, bueno, és igual. El que és important és que un d'aquí corri o no. Corri o no, pugui,
2: quan algú diu que és apolític, ja saps.
6: Que és el PP.
2: Ja saps,
4: però... No, us ho dic. Tota la meva família no és catalana, és de fora d'Andalusia, ha sigut del Madrid i jo he vist molt el Madrid a casa.
0: Ahir vas penjar... Bueno, ara ho ha confessat, això del Madrid. Àlex, anava a dir que vas penjar a Twitter una foto amb no sé quantes samarretes del Girona, veig per aquí, pantalons, també. Algunes veu petita, no?, de quan era petita.
7: Sí, la majoria són bastant actuals, perquè té bastant de contacte amb gent de... pel que sabeu de la botiga i així,
0: no sé. Què vols dir, que no et gasta els diners?
7: No sé, m'ha semblat que n'hi havia moltes de noves i recents. Si vols alguna cosa, Sant Antonio, per la mainada.
4: Tu saps que jo t'ho diria, però vaig pagar les 20 peces de roba que... que hi havia molt d'escompte.
7: El que vol saber l'audiència és que jugarà una gira titular, esperem que corri una mica més, i que és un partit molt important pel Girona, i que hi ha el dubte de què farà Michel amb Àlex Moreno, no? que és baixa. Veurem si fa jugar Hugo Rincón, tinc els meus dubtes. Francesc ha guanyat jugar, i jo també crec que veurem a Joan Roca a l'esquerra i Echeverri en punta.
0: Doncs, com diu el Nil, partit importantíssim pel Girona, aquest Girona-Mallorca d'aquest vespre. Àlex, diria que fins dilluns, però amb la confessió que ens has fet, crec que a la darrera mitja hora del programa potser et fem un truc.
4: Jo espero que sí,
0: Perquè els de la taverna, que sempre tenen moltes ganes de que entris a picar-te amb el Gonzalo, crec que avui encara et voldran més a la taverna.
6: Per cert, molt d'Àlex Luna en el piquet amb Gonzalo, eh?
7: O sigui, Luna,
6: absolutament 100% amb tu, eh?
8: Sí, però clar, espera't.
4: Moltes gràcies.
8: Perquè se'n fotia una mica de l'Espanyol.
9: Hola!
6: I què?
8: Però escolta'm... Sí,
1: però
8: diumenge...
1: això és el capitalisme.
8: Clar, però el diumenge hi ha un espanyol al Madrid. Bueno, anem amb Àlex Luna o no anem amb Àlex Luna ara?
6: Jo tinc una norma molt clara, que és sempre vull que perdi el Madrid.
8: Ja està, per tant,
6: Juvi a favor de Juvi.
8: Per tant, a favor de Gonzalo, aquest diumenge.
1: I tu, Sant Antonio, no anaves sempre amb els equips catalans?
6: A favor, no, contra, sí, perquè Gonzalo és
0: a favor
6: dels
0: equips catalans.
6: I jo vull que perdi...
0: Aquest és l'esperit.
6: Exacte, sí. Sí, hòstia puta, és que era veritat.
8: Clar,
6: que
8: clar,
0: vinga, va, el que dèiem, el tercer punt calent del cap de setmana, Anna Palet, què tal, bon dia?
9: Què tal, bon dia, Elena?
0: El tindrem a la Champions femenina perquè diumenge el Barça juga la tornada de semifinals contra el Bayern, 1-1 a l'anada, recordem, en un Camp Nou que estarà ple.
9: Sí, encara no hi ha sold out, ens expliquen des del club, però últimes ja entrades a la venda, per tant, tot apunta que tornaran a omplir-se 60.000 persones al Camp Nou aquest diumenge a 4:45 de la tarda. Si us heu trobat que intentant entrar a la web ja no us deixa comprar entrades, és pels mecanismes de seguretat que té el club, que intenta verificar doncs, que sempre sigui una persona i no un bot qui està intentant comprar aquestes entrades, però última ja a la venda aquest divendres al matí. I en l'àmbit esportiu, la principal novetat de diumenge serà l'alta mèdica d'Aitana Bonmatí, després de 5 mesos lesionada, la lesió més llarga de la seva carrera. Té moltes ganes Aitana Bonmatí de tornar-se a sentir futbolista i per tant Pere Romeu podrà comptar amb totes les jugadores excepte Laia Alexandri, l'única lesionada de llarga durada. I com dius, un partit decisiu on el Barça juga la classificació a la final d'Oslo, podria ser la sisena final consecutiva de la Champions, per tant déu-n'hi-do el que està aconseguint aquest equip en un Camp Nou que de ben segur haurà penjat ja el cartell de sold out diumenge.
0: I crec que ha organitzat una festa, no?, pràcticament del que t'hi jugues Barça al Camp Nou aquest cap de setmana.
9: Exacte, perquè també seguirem aquest partit amb l'Albert Bermúdez, amb el Santi Ovalle, tots tres en in situ al camp, perquè l'Albert té moltes ganes d'anar al Camp Nou i de viure-la en directe, no ha pogut anar-hi.
0: Debutes, no?
9: Clar. Així que s'estrenarà amb aquest Barça-Bayern. Ens hi posarem a les 4, mitja hora abans de que arrenqui el partit. Seguirem la tornada de les semifinals de la Champions i farem mitja hora de postpartit. I si Déu vol, ens hi tornarem a posar diumenge a les 9 del vespre amb l'Espanyol Madrid. Per tant, marató un altre cop d'aquest i jugues Barça a ser Catalunya.
7: Parlant de si Déu vol o no, és important remarcar que és la primera vegada que Albert Bermúdez va a aquest Camp Nou. Per tant, depèn del que passi, segurament...
0: Ah, torna entrada... o no torna?
7: Torna o no,
3: Milen, soci des, de, des dels 11 anys.
0: Chiquitito, també, com l'Àlex Luna, no? Quantes samarretes tens?
7: Llagostera i de...
3: Sí, de Llagostera.
6: Tranquil·la,
7: Àlex. Pobret.
0: Els divendres són el dia estrella de l'Àlex al Que t'hi jugues. Va, ja ho sentiu, cap de setmana d'emocions fortes, que us explicarem a SER Catalunya amb el Que t'hi jugues Barça i a la SER amb el Carrusel, amb tot l'equip d'esports. I com que el Que t'hi jugues ens agrada explicar-vos notícies, Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bueno, bon
0: dia. Ja t'havia saludat, perdona. Avui us volem detallar quants diners guanyarà el Barça quan obri la tercera graderia. I de fet, per situar els oients, ens explicaves que el Barça preveu anar-la obrint aquesta tercera graderia durant la propera temporada, la 26-27, que s'obriria sense la coberta, òbviament, que es col·locarà a l'estiu del 27 i que per això el Barça ja havia demanat a l'Ajuntament poder-se reservar Montjuïc per jugar a l'inici de la 27-28 de la següent temporada allà. Però avui el que ens pots explicar és que ens pots posar xifres, no?, els ingressos que generarà el Barça amb aquesta tercera graderia que ja tindria paulatinament oberta la propera temporada.
8: Sí, perquè és important saber si aquesta tercera graderia generarà o no força ingressos i ens ho han anat detallant. Mira, podem explicar que la primera fase, que és la del lateral, és a dir, s'obrirà primer el lateral, tercera graderia, això generarà, un cop estigui complet, uns 27 milions d'euros per temporada, aproximadament. Són les estimacions que té el club ara mateix, 27 milions d'euros per temporada. Després s'obrirà la tribuna, i a la tribuna en seran uns 25 milions. Per què menys a tribuna que al lateral? Perquè a tribuna, tot i haver-hi la mateixa quantitat de gent, hi haurà menys espectadors que compraran entrada. Hi haurà més invitacions a tribuna i hi haurà tota la part de premsa, amb la qual cosa genera una mica menys d'ingressos la part de tribuna que la del lateral.
6: Però els abonaments són més cars, no?
8: Sí, però estem parlant de ticketing, eh?
6: Només ticketing.
8: Estem parlant de ticketing. El gol, els dos gols, gol sud i gol nord, quan estiguin completats, aportaran uns 20 milions d'euros anuals, mentre que la part dels corners, que són quatre corners, 11 milions d'euros aproximadament entre els quatre corners. Per tant, estem parlant que un cop estigui la tercera graderia completada, amb el 100% de l'aforament, el Barça ingressarà més de 80 milions d'euros només per aquesta tercera graderia.
0: 80 milions d'euros per temporada, com ens explica ara l'Adrià Soldevila, una graderia que es anirà obrint per fases durant la propera temporada, i ens ho explicaves, la idea és que l'octubre, no, s'obri el lateral, que el desembre-gener es pugui obrir la tribuna, que l'abril-maig s'obrin els gols, com ara ens explicaves, i que el Barça generi amb aquesta tercera graderia uns 80 milions d'euros per temporada, que serà clau perquè el club pugui fer un pas endavant amb els ingressos.
8: Sí, sí, molt important perquè finalment es compleixi aquesta previsió d'ingressos del nou Camp Nou, que en total hauria de generar uns 350 milions d'euros per temporada.
0: Per cert, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha parlat avui al periòdico, no?, dels futurs del futur del Camp Nou, un cop estigui ja acabada tota aquesta obra.
8: Sí, i torna a insistir que la idea és que la final del Mundial es pugui disputar al Camp Nou perquè és millor estadi que el Bernabéu.
10: Nosaltres, i amb l'Ajuntament de Barcelona, el que volem fer és tenir les màximes opcions de poder acollir la final i el millor escenari possible per qualsevol oportunitat que surti, no? És a dir, que si la final veiem que no pot ser o que no arriba el moment, doncs pensàvem el partit d'inauguració, per exemple. Però quan comences a treballar, vas a màxim. Si l'Ajuntament té ganes d'anar a màxim, nosaltres que estem tècnicament intentar fer les coses per presentar el millor estadi possible per acollir una final d'un Mundial. Nosaltres podem aportar, jo crec, tècnicament un espai més modern encara que el Bernabéu, i també podem aportar més capacitat a nivell d'espectadors. Això és una evidència, no?
0: Ivan, Joan, hi veieu opcions de que el Camp Nou pugui guanyar aquesta batalla política, no?, d'acollir la final?
7: Joan, tu mateix.
2: Jo, mira, la meva postura personal és que m'és igual, és un tema que m'incomoda, si no em sento còmode, perquè és un marc mental en el qual jo no m'hi fico. És un marc mental de seleccions, és un marc mental espanyol, i m'és igual, és més. Si em diguessis què preferiries, preferiria que no vingués al Mundial al Camp del Barcelona. El Camp del Barcelona és perquè jugui al Barcelona, en partidassos com el Barcelona-Bayern d'aquest diumenge, semifinal de la Champions femenina, per exemple, o el Barcelona-Madrid del proper diumenge, dia 10. Això és el que a mi m'interessa. Això és el que jo preferiria. És a dir, m'incomoda, em molesta. No m'agrada aquesta història. Segon, què passarà si així opinant de manera freda haig d'admetre una opinió? Jo crec que li donarà al Madrid. Aviam, estem en un estat en el qual el suposat corredor mediterrani passa per Madrid. Corredor mediterrani, estem parlant, vull dir, o per Irún, vull dir, no passa pel Mediterrani, per la Mediterrània, per la costa mediterrània. Per tant, jo, de manera simplement freda, penso, el que em diu el sentit comú és que serà el Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu o Francisco Franco Arena, que és com s'hauria de rebatejar l'estadi. Aquí és on faran la final, crec jo. Ara, insisteixo en el que he dit abans, més igual, més absolutament indiferent. Prefereixo que no hi hagi cap partit al Mundial al Spotify Camp Nou.
0: Doncs partits n'hi haurà, veurem si és la final o no, Ivan.
7: Jo encara aniria més enllà. O sigui, no tinc cap dubte que serà el Bernabéu. O sigui, cap dubte. No, i si no és el Bernabéu, és que, o sigui, el Marroc, no ho veig.
0: Casablanca.
7: De Casablanca, no ho veig. O sigui, I el que em fa més ràbia de tot és anar pidulant un partit, perquè va venir la UEFA, suposo que ho fa, no? Va venir... Si nosaltres no hem de demanar cap favor com a ciutat, i menys pidular amb alguna cosa, que és el camp del Barça, que és propietat del Futbol Club Barcelona, per fer-ho servir, perquè ho faci servir la FIFA per guanyar calés, perquè ho faci servir l'Ajuntament de Barcelona per guanyar calés, no, perdona, segurament el Barça, en honor a Poquí, també guanyaria calés, però anar pidulant que la final de... Doncs escolta, si la voleu, Madrid, quedeu-vos-la i ja està. O sigui, és més, qui guanya en que la final... es faci al Camp Nou. Avui, que és 1 de maig, jo crec que la classe treballadora al final acabarà cobrant exactament el mateix, sempre guanyen els mateixos. Per tant, que se l'enduguin cap a Madrid i vinga.
8: Deixa'm dir una cosa, que a l'entrevista aquesta de Berni Álvarez al periòdico, en referència a això del Camp Nou i la final i la visita aquesta de la FIFA que van venir a veure a l'estadi, el que diu Berni Álvarez és que la FIFA es va interessar molt en quan estaria urbanitzada la zona del voltant del Camp Nou, que això ja vam explicar ahir, que era important.
7: Però una cosa, és que és molt guai fer calés amb les inversions d'uns altres.
8: Sí,
7: o sigui,
8: sí.
7: És que és així. Òbviament. És que és així. O sigui, escolta, vull a la ciutat... O sigui, la FIFA demana a la ciutat que faci les obres que facin falta perquè tots els voltants del Camp Nou estiguin ben urbanitzats i la gent pugui anar en cotxe i pugui aparcar i no sé què, i pugui anar caminant i amb transport públic i tal. I després també et demana que el Camp Nou estigui superben acabat. Escolta una cosa, fotem-nos el Mundial per on es càpigues, eh?
0: Ens ha quedat clar l'opinió d'Ivan Sant Antoni i de Joan Poquí. Va, 12:32, anem a repassar les notícies del dia.
11: 1, 2, 3...
12: Presenta l'actualitat del dia.
0: Es colen les proves de so de la ciutat esportiva. Prèvies a la roda de premsa de Hansi Flick, escoltarem en directe el que t'hi jugues a partir de la una. Anna Palet, què tal? Bon dia.
9: Què tal? Com estàs, Helena?
0: Molt bé. El Rayo Vallecano s'avança a les semifinals de la Conference League.
9: Sí, victòria per la mínima, 1-0 contra l'Estrasburg, amb gol d'Alemau a Vallecas. A la prèvia, jugadors i staff tècnic van sortir al carrer per agrair el suport de l'afició. Isi Palazón, el larguero, parlant sobre el moment històric del club i també de la sanció que va rebre de la Lliga de 7 partits per dir-li a l'àrbitre sinvergüenza.
11: Creo que el equipo también lo tiene claro a nivel emocional, a nivel sentimental, lo que supone seguir haciendo historia con este club y sobre todo por esta gente que está a diario con nosotros en las malas y en las buenas, y lo daremos todo por esta camiseta seguro. Lo único que voy a decir que pido disculpas sobre todo por la imagen que di, sobre todo a los niños que se fijan en nosotros. No es una imagen buena para los peques y pido disculpas por ello y nada más.
9: La tornada a Estrasburg-Rayo dijous vinent, els de Vallecas podrien arribar a la seva primera final europea.
0: Marcelino deixarà el Villarreal a final de temporada.
9: Segons informen Xavi Sidro i Frank Guaita, Marcelino tancarà la seva segona etapa a la banqueta dels groguets. Els motius de la decisió del club de no renovar-lo són pel paper a Europa, els resultats després d'una gran inversió econòmica, la manca d'aposta per la cantera i el desgast amb el vestidor.
0: Canvi d'hora de la final de la Copa de la Reina.
9: La final entre Barça i Atlético de Madrid s'endarrereix 2 hores. Estava prevista el dia 16 de maig a les 7 de la tarda i finalment es jugarà a les 9 del vespre. Es canvia per la coincidència d'horari amb l'Almeria a les Palmes de 6:45. D'altra banda, ara mateix en directe s'està jugant un Alama espanyol de la Lliga F, perdent ara mateix l'Espanyol 2-1 contra l'Alama.
0: De nou Tebas i el seu amor pel futbol femení. L'Uni Girona deixa oberta l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga Femenina.
9: Després de l'empat a 82 contra el Leganés a l'anada de quarts, tot es decidirà a Fontejau diumenge 3 de maig.
0: I gran tensió la que van viure ahir entre el València i el Panathinaikos als play-offs de l'Euroliga, Xavi.
12: Doncs sí, efectivament, la polèmica s'ha instal·lat en el play-off València-Panathinaikos. Ahir el propietari de l'equip grec, Dimitris Giannikopoulos, va tornar a tenir una actitud provocativa i fins i tot la policia li ha aixecat un acte a ell i al seu escorta. Giannikopoulos fins i tot es va acostar a la taula de notadors per protestar una decisió. Després del partit, on va guanyar el Pau amb una cistella de Hayes Davis a la pròrroga, l'entrenador del València, Pedro Martínez, va dir això del propietari del Panathinaikos.
13: Ha quedat clar que felicitat al rival, no? I que tenen un gran equip, no? El seu president és un impresentable. Impresentable. I no pot ser que l'Eurolliga, que és una lliga tan sèria i tal, permeti que personatges d'aquest tipus que van contra els valors de l'esport, no? Estigui creant mal ambient amb un esport que és un esport maco, que la gent vol guanyar, que es deixa al màxim, que uns guanyen i uns altres perden. Em sembla que és de molt impresentable i l'Eurolliga tindria que prendre papers.
12: Giannikopoulos li ha contestat a la tornada de l'equip Atenes dient que és un mentider. Recordem que l'Eurolliga li ha obert un expedient al propietari del Panathinaikos que podria ser greument sancionat i fins i tot perdre's la Final Four, si és que es classifiquen, que juga al seu pavelló, el Oaka d'Atenes. De moment la situació està 0-2 pels grecs i el dimecres jugarà el tercer partit a l'Oaka. D'altra banda, Olympiacos i Fenerbahçe dominen ja 2-0, avui a 8:45 Real Madrid, Hapoel de Tel Aviv, de moment 1-0 per Madrid, que tindrà la baixa de Tavares.
0: I un últim punt d'handbol, perquè el Barça ha deixat ben encaminada la classificació per la Final Four.
9: Sí, gràcies a la victòria 30-32 contra el Nantes. A destacar l'Eix Gómez amb 9 gols al partit. La tornada és al Palau Blaugrana dimecres vinent, dia 6 de maig, amb tot de cara per classificar-se a la 8a Final Four consecutiva.
0: El quiosc.
14: El quiosc del Marcos.
0: ¿Qué tal, Marcos? Buen día.
15: Hola, muy buenos días, Elena. A pocos días de que empiece el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, apenas un mes, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, está de congreso en Vancouver. El intento de Infantino de provocar un apretón de manos entre Israel y Palestina es contraproducente, escribe Matthews en el diario inglés The Guardian. Jimmy Rahut, el delegado palestino, rechazó ese saludo y colocarse junto a Basim Sheikh, el vicepresidente de la Federación Israelí. Fue, como recordó el periodista, un momento incómodo después de que el máximo dirigente de la FIFA les hiciera subir a ambos al estrado. Incómodo y tenso. Y esa foto, tal y como pretendía Infantino, no se dio, aunque a él no le empañó tampoco su anuncio de presentarse a la reelección en el próximo Congreso de la FIFA, que se hará dentro de un año en Marruecos. Llegó al cargo en 2016, para suplir al deshonrado Sepp Blatter, y no se prevé, por lo tanto, ahora oposición alguna, por lo que podría estar hasta 15 años como presidente de la FIFA.
0: Doncs del futbol de la FIFA, de les més altes instàncies, Xavi, a l'esport de més local.
12: Sí, efectivament, perquè el dissabte 16 de maig es disputa al centre de Mollerussa la cursa vertical solidària Fita Alta Madness. Quin és l'objectiu? Ens ho explica el Jordi Balaguer, que és del comitè organitzador.
16: La Fita Alta Madness és una cursa vertical i solidària que es fa a Mollerussa i es fa bàsicament per recaptar diners per investigar la miopatia miotubular, que és una malaltia minoritària que afecta un de cada 50.000 nounats, o sigui que és una incidència molt baixa, però és una malaltia molt, molt fotuda, realment. I nosaltres vam buscar una manera divertida d'ajudar, que és fer una cursa, que no una cursa normal i corrent, sinó una cursa on s'han de fer 100 voltes en un circuit. Els primers anys ho fèiem aquí en un turonet que teníem aquí a les afores del poble, que es deia la Fita Alta, però després van anar canviant, ho van fer després al circuit d'autocross, i aquest any, com a novetat, pues, ho portem a dins del poble.
12: Es tracta de recaptar diners per ajudar a combatre aquesta enfermedad rara, però com es poden fer els donatius, Jordi?
16: Es pot fer donatius. Bueno, nosaltres som una cursa que intentem ser molt, molt transparents i donem tots els calés que recaptem, els donem absolutament tots, amb una fundació que és Petits Superherois. I per això la manera més transparent que trobem que la gent pugui col·laborar és que facin directament un donatiu a Petits Superherois. Si a nosaltres ens informen, nosaltres ens apuntem al tanto i diem que ho hem recaptat gràcies a nosaltres, però la manera més fàcil és aquesta. L'altra manera és participant directament a la cursa, hi ha 10 dorsals que es poden aconseguir amb una subhasta a cegues.
12: Bueno, doncs ja ho sabeu, Helena, 16 de maig a Mollerussa, la Fita Alta Madness.
0: Tots a col·laborar allà o amb donatius.
14: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba que t'hi jugues.
0: I a la nova aplicació de la Cadena SER, Núria Vilamala, què tal, bon dia?
19: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
19: Doncs molt bé, és molt xula l'aplicació de la SER, eh? Per cert, qui no la tingui, que la miri, perquè la veritat és que ha quedat molt xula. I, Helena, aquestes últimes hores, no sé si ho has vist, imagino que sí, perquè s'ha fet molt viral, el missatge que Leo Messi ha fet arribar al primer equip del Cornellà.
20: Sí.
19: Escoltem, mira, Leo, això és el que els has dit als jugadors del teu club.
21: Leo envió un vídeo y está compartido con vosotros.
22: Solo quería presentarme, saludarlo, que ustedes sepan que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en que no te sueltes.
20: M'escolta bé, eh?
19: Sí, sí, no, anava a dir que el proper pas que hagi de fer Leo Messi sigui comprar micròfons, o com a mínim que la música estigui una mica més baixa, perquè potser l'haguéssim entès millor. Sí, Leo, micròfon, tens pressupost.
0: Estaven emocionats per això, eh? Sí,
19: la veritat, no, és xulo i la veritat, home, imagina't tu ser jugador del Cornellà i que Leo Messi t'enviï un missatge.
20: Per cert, Núria, saps què?
19: Digue-me-lo.
20: Ens està escrivint gent al 06-32-72-11 que ens diu, però vosaltres no fèieu festa.
19: Tu i jo?
20: Sí, perquè es veu que ahir el Sique... Ahir el Sique va dir que tu i jo teníem cap de setmana llarg.
19: Sí, llarguíssim, vamos,
20: llarguíssim.
19: Només...
20: Ahir,
0: llarguíssim de feina.
20: El cap de setmana llarg és ahir. Perquè avui treballem... Avui treballem. Demà, què t'hi jugues, Barça, amb l'Osasuna.
19: I diumenge...
20: Barça-Bayern. Barça-Bayern i a sobre...
0: I dilluns, Bar,
20: si guanya el Barça, i dilluns, Bar, i què t'hi jugues.
0: I llavors, Bar, eh? I l'agradaria del balcó. Avui també hi ha l'agradaria del balcó.
20: Cap de setmana llarg de feina, exacte.
19: El cap de setmana era ahir.
23: No va dir cap mentida.
24: Espera't a dilluns o dimarts a la rua si guanya el Barça.
20: No, que se'ns va dir vividors. Quan només descansem.
23: Tens la pell molt
20: dijous.
19: Un dia de les últimes tres setmanes.
20: Un dia de les... Sí, exacte. No, nosaltres anem sumant.
0: No, de fet, quan van acomiadar el programa, van dir, demà fem programa. Puja. I ho van dir el Sigue i el Flex.
20: Sí.
0: El programa ja està.
19: No sé on deuen ser.
0: El cucutero amb el Jordi Maria, exacte. Va, que per ser campió el Barça ha de fer els deures primer a Pamplona. Seria la quarta vegada que el Barça es proclamaria campió sense jugar. La primera, si no ho fa aquest cap de setmana i ho aconsegueix jugant tot un clàssic contra el Real Madrid. Ivan, Joan, no sé què preferiu vosaltres, si guanyar-la quan abans millor, encara que sigui sense jugar, o guanyar-la al camp?
24: Joan, que està fora...
2: Quan abans millor. Jo, si el Barcelona ja fos campió dia d'avui, millor. Ara, en realitat, tant se me'n fot el que el mes d'agost, quan va començar la Lliga, el que jo hauria signat és guanyar-la. Tant si fos la darrera jornada, com la 37, com la 36, com la 30. Per tant, en realitat, m'és igual. M'és igual. Si pot ser aquest cap de setmana, encara que sigui per passiva, millor.
1: Sí, sí, hi ha un escenari que jo crec que contemplaria el Poquí, que és que el Barça perdi el camp d'Osasuna i el Barça guanya el camp de l'Espanyol. Això deixaria la Lliga a 8 punts.
20: A Madrid guanya.
0: Sí, Madrid.
1: Sí, a Madrid, bueno, la Lliga a 8 punts.
7: A falta de 12.
1: El líder, a falta de 12, amb un partit que és entre tots dos, que és la setmana que ve. Per tant, podrien ser 5. A falta
20: de 9.
1: Sí, sí. De 9. Sí. És un escenari, jo crec, poc probable i a més, no m'agrada fer el tribunero, però s'ha de guanyar la Lliga. O sigui, és evident que la diferència és enorme i sobretot, més que la diferència, més que les matemàtiques, a mi el que em sembla són les sensacions. O sigui, jo crec que el Madrid s'ha deixat anar. S'ha deixat anar, ja. Vull dir, és que porta una ratxa que no és normal per un equip que competeix per guanyar el títol. I el Barça, en canvi, està enxufadíssim. Perquè ho vam veure al camp del Getafe. Per tant, per mi, més que les matemàtiques, el que et dona dret a dir que ja està guanyada, i jo crec que sí, ja està guanyada, perquè quedi clar, és el que transpira l'equip quan el veu jugar.
20: Però que el Barça en Lliga...
2: Jo el que penso, jo el que crec, i estic d'acord amb l'Ivan, és que si el Barcelona guanya demà a Pamplona, el Madrid no guanyarà a Cornellà.
7: 100% d'acord amb això, Joan.
2: Però per una qüestió, sí. Pel que ha dit l'Ivan, per una qüestió d'actitud mental dels jugadors... Sí, sí. Els jugadors del Madrid es veuran derrotats i sortiran al camp de Cornellà, al camp de l'Espanyol, contra un rival que necessita els punts. I, per tant, si el Barcelona guanya demà, l'Espanyol crec que no guanyarà.
1: El que passa és que estem menys tenint la capacitat que té Mbappé per ser influent.
0: No, és que no jugarà.
1: No,
0: per
1: això.
0: Per no molestar els companys, vols dir?
1: Sí, el fet que no hi sigui Mbappé li dona més opcions al Real Madrid.
7: Hi ha una cosa que m'ha estranyat que no diguéssiu cap dels dos, que és que poder guanyar per primera vegada la història una lliga al Camp Nou davant del Madrid i cap dels dos m'heu dit aquestes...
2: No, perquè,
1: jo no n'he parlat, això.
2: Nil, que està molt bé.
7: L'Helena t'ha preguntat quina prefereixes i
1: jo
7: és claríssim. No, ja, per això sí. Ho dic. Guanyar, aniràs al Camp Nou diumenge que ve o no, Antonio?
1: Sí, en principi sí. Doncs... El que passa que... Bueno,
7: pots viure una cosa que...
1: No, és que el meu fill està sol. A veure, necessito una entrada de gol. No, perquè jo tinc el meu abonament, però el meu fill no en té encara. Està a la llista d'espera. Ho he dit clar? I si no, evidentment, no hi aniré i el veuré amb el meu fill a casa.
7: Doncs...
1: Perquè abans... O sigui, la preferència és veure'l amb el meu fill. Com guanyem una lliga al Real Madrid.
7: Tot per tant, que no ha passat mai i potser no torna a passar mai més.
1: No ho sabem. Però sí, és maco. És molt maco.
2: Però també és igual de bonic que et donguin la copa. Si el Barcelona guanya aquest cap de setmana, també és bonic que et donguin la copa amb el Cono mirant. I tu, bueno, el Cono i el Vini i el Eufarei i tots.
20: Tu estàs hablando demasiado, tu abuelo.
1: Hi ha una altra cosa, que seria, en el fons, la tercera lliga guanyada els últims anys a Cornellà del Prat.
7: Clar, això sí, això és veritat.
2: La quarta... La quarta, si comptes, la femenina que va guanyar a la ciutat esportiva.
0: Això us anava a dir, que no sé si confieu més en el Barça a Pamplona, que és una sortida difícil, allà va rebre Frick la seva primera derrota en Lliga. Confieu més en el Barça a Pamplona o en l'Espanyol a Cornellà el diumenge?
1: Home, el Barça no.
20: Tu m'estàs preguntant si confies en l'equip que no ha guanyat, que no sabem el que és guanyar ja?
0: Sí, jo... perquè pot ser... El cop hòstia, sobre la taula
20: guanyar,
0: que necessita l'Espanyol.
20: Com tornem a guanyar per donar-li la lliga al Barça, jo és que ja me vuelvo loco.
2: Però és que, escolteu, però és que si el Barcelona no guanya Pamplona, no hi ha opcions de ser campió diumenge. Ah.
0: Sí.
2: Ho ha explicat el Santi abans. Per poder guanyar la lliga aquest cap de setmana, ser matemàticament campió de lliga al Barcelona, necessita guanyar Pamplona. Si no guanya el camp d'Osasuna, és igual el que faci el Madrid al camp de l'Espanyol, perquè no serà campió aquest cap de setmana.
0: Però, Manolo, no tens dilemes, no?, de cara a aquest
20: què
0: cap de setmana.
20: Què vols que tingui dilemes? Jo vull guanyar. Si és que, joder, fa tant que no guanyo que necessito. Necessito.
1: De tota manera, si això que deia el Nil, guanyar-li la Lliga al Madrid a casa, encara que arribis amb la Lliga guanyada, que seria un escenari també ideal, per què no? Perquè ja has guanyat la Lliga. O sigui, la imatge és la mateixa, eh? O sigui, tu estàs veient com el Madrid competeix a un partit en el qual no s'hi juga res, però en canvi tu ets campió davant de la teva gent. O sigui, pot ser una festa no només al final, sinó des del minut 1 fins al 90. sigui, més enllà si fan el passeig o no, que a mi això m'importa res, però arribar campió al partit entre el Barça i el Madrid també és la imatge és superpotent. És superpotent perquè estàs celebrant la Lliga davant del Real Madrid 90 minuts.
0: Perquè això passi, perquè el Barça sigui campió aquest cap de setmana, el primer que ha de fer el Barça és guanyar a Osasuna, com dèiem, un camp difícil. En uns minuts parla el seu tècnic Alessio Lixi, tindran la baixa Osasuna de Víctor Muñoz. Uxue Martínez de Zúñiga, la nostra companya a Ràdio Pamplona, un Osasuna que ja llega salvado matemáticamente, però que aspira a mirar a Europa.
3: Buenas tardes, Elena. En unos minutos Alessio Lixi ofrecerá esa convocatoria previa al partido ante el Barcelona. Los rojillos se reencontraron con la victoria el fin de semana pasado ante el Sevilla después de 3 jornadas sin ganar. Una victoria que les sitúa cerquita de los puestos de Europa y con la que certificaron, aunque no de manera matemática, la permanencia, por lo que los rojillos quieren seguir luchando por ese sueño de jugar la próxima temporada en Europa. Eso sí, afrontarán el partido ante el Barcelona con una baja muy importante, la de Víctor Muñoz. El miércoles conocíamos que el jugador rojillo sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y se perderá los 2 o 3 primeros próximos partidos. Sin duda, una baja sensible, muy sensible para Alessio Lixi, ya que pierde a uno de sus buques insignia. Por lo demás, Aimar está entre algodones, veremos si entra en la convocatoria. Ha tenido problemas cervicales a lo largo de la semana y habrá que esperar, aunque parece que sí que podrá entrar en esa convocatoria para afrontar ese partido ante el Barcelona, que la parroquia rojilla afronta con ilusión, lo mismo que los jugadores, y estarían encantados de poder repetir la gesta lograda el año pasado cuando ganaron por 4-2.
0: Partit complicat, gràcies Uxue, del Barça a Pamplona, un Barça que, com ens explicava el Santi Ovalle, comptarà, que tindran minuts segurament, aquesta és la idea de Flick, Rafinha i Marc Bernal. No sé si us consola aquesta reaparició de Rafinha ara o a bones hores arriba el brasiler.
1: Joan.
2: A bones hores. A bones hores. Jo comparteixo el cabreig de Flick amb ell. I en un puto amistós, contra allà als Estats Units, a Boston. Per tant, no, va bé, és un jugador estructural pel Barcelona i crec que Flick deu estar content que torni i per l'equip és beneficiós. Ara, la part més complicada de la temporada pel Barcelona, Rafinha no ha estat. Jo segueixo que ha brejat amb ell.
1: Sobretot els dos partits contra l'Atlético. O sigui, és que...
0: El moment clau de la temporada.
1: Més enllà de, segurament, Lamin i Pedri, i si vols una mica Joan Garcia, però crec que no tant, perquè havies d'anar a guanyar, la baixa de Rafinha, a mi em sembla... O sigui, em sembla que amb Rafinha, el Barça, fins i tot tenint els àrbitres en contra, jugant una hora entre els dos partits amb 10 jugadors, no assenyalant el penal de Pubill, que se'n parla poc, o sigui, ja sembla que s'hagi oblidat. Jo crec que amb Rafinha segurament l'eliminatòria hagués anat d'una altra manera. I clar, i ara penses, i bueno, doncs ara, escolta, que faci la pretemporada abans del Mundial i que se'n vagi a jugar al Mundial en Brasil, un altre cop a Estats Units, on va jugar aquest partit, i no sé, jo ja sé que és un jugador imprescindible ara mateix, i precisament com que és imprescindible hauria de pensar una mica més les coses. I si ve Aràbia Saudita, com va publicar ahir Mundo Deportivo, amb una oferta grossa, jo crec que el Barça està en l'obligació, com a mínim, de pensar-s'ho.
0: Doncs veurem com respon Rafinha aquest cap de setmana, els minuts que li doni Flick. Joan, t'alliberem, disculpa, perquè ens havies demanat uns minuts abans de la roda de premsa. Abans de marxar, en una frase, què et semblaria que Mourinho tornés a ser entrenador del Real Madrid? Tu que ets gran amic del portuguès.
4: Què te parece?
2: Fabulós. Per mi és la segona opció. La meva opció preferida és que continuï Arbeloa, ho està fent molt bé, el Madrid té una joia, té un diamant en bruto, té uns conceptes futbolístics que els altres encara no entenem, però té molt recorregut, i per tant és un projecte guanyador segur a

0: molt recorregut, i per tant és un projecte guanyador segur a mig termini. Ara, si no li volen, no volen tenir paciència com requereix un projecte tan, tan sofisticat com el d'Arbeloa, i volen fer un canvi, la meva opció preferida és Mourinho, perquè Mourinho és l'expressió d'una, és l'admissió d'un fracàs per part de Florentino. És tornar a agafar, un entrenador que no és un entrenador de projectes de futbol, sinó que és un entrenador reactiu per destruir allò bo que té el Barcelona, que és el que va, és el que va ser el 2010.
1: I l'Oïsa? No,
0: per això, per destruir, el Barcelona de Messi, i ara vindria a destruir o a intentar destruir el Barcelona de la Minyamal. Per tant, és una expressió de frustració. Jo estic molt a favor de que vingui. Bueno, i me'n vaig a preguntar,
2: Joan.
0: A Flick, li vull preguntar ell què és més, d'Olivia de Popeye o d'Olivia Newton-John?
2: Estarem atents a la seva resposta. Gràcies, Joan, per estar avui al Que t'hi jugues, Ivan.
3: No, dic que Mourinho va... No sé quin record té la gent de Mourinho amb l'etapa al Real Madrid.
2: Mourinho no va guanyar cap Champions.
3: Va guanyar una... És l'únic entrenador de... Sí, va guanyar recents.
1: Jo tinc dos Champions, eh? Tinc dos Champions con el Porto.
3: Una Copa i una Supercopa d'Espanya.
1: Champions con el Porto.
3: Tres títols, em sembla, en tres anys.
1: Champions con l'Inter, que lo celebré en tu cara, ¿te acuerdas?
3: Sí.
1: ¿Te acuerdas que lo celebré en tu cara mentre me abrías los aspersores?
3: Sí, però amb el Madrid. Sí, i qui vol recuperar és Florentino, no a l'Inter.
1: No és problema.
3: I d'altra banda, jo és que crec que el Madrid ha d'evolucionar, amb la seva dèria malaltissa contra el Barça i jo crec que no està massa bé del cap Florentino el mateix. Pepe, o sigui, l'home és Pepe. A mi m'encantaria veure Pepe entrenar al Real Madrid, perquè seria l'evolució lògica, saps? Xavi Alonso, Arbeloa, bueno, Mourinho i tal, i ara Pepe, la destrucció absoluta del Real Madrid vindria gràcies a Pepe.
2: Qui no vindrà segurament al Real Madrid, segons els nostres companys de la cadena SER a Madrid, és Jürgen Klopp. Ahir ens explicava Jesús Gallego que l'alemany ha caigut de la llista i que no és candidat a la banqueta blanca.
4: Jürgen Klopp, el entrenador alemán, no va a ser candidato a entrenar al equipo blanco. Para muchos era el candidato número uno, convencer a Klopp para hacerse cargo del proyecto del Real Madrid. Bueno, pues Klopp está descartado, no está entre los futuribles, no entrenará al Real Madrid el año que viene.
2: No, això és la informació que ha explicat la cadena SER les darreres hores, que Jürgen Klopp no
3: és que no el volem. O sigui, no és candidato. Clar. No, perdona.
1: A mi no me vas a echar, me voy yo.
3: Clar. Us ha fotut unes carbasses de collons. Vull dir, que estem parlant? És que o sigui, Klopp no vol anar al Madrid perquè és una persona, jo crec, una mica intel·ligent.
1: És que ja va donar carbasses en el seu moment, Klopp. És a dir, Klopp ja va donar carbasses quan van fer fora Xavi Alonso, i ja va donar carbasses.
3: A mi em faria molt de mal que Klopp anés al Madrid. I veig que ell també. I espero i desitjo que el... No sé si arribarà a passar, però a mi sí, per mi sí que seria un gran candidat d'entrenador del Barça. Molt.
2: A mi també m'agrada molt Jürgen Klopp. A més, és un tio molt carismàtic. Les rodes de premsa d'ell t'atrapen des del minut zero. És veritat que deien els nostres companys de Madrid que, clar, que l'aposta de Klopp, com li va passar al Liverpool, necessita uns anys d'unes temporades d'entrar a l'equip per fer un equip campió, i que el Madrid ara mateix no es pot permetre una altra temporada de transició, una o dues, o les que calguin perquè Klopp pugui implantar aquest projecte. Veurem quina és acabar sent l'elecció de Klopp, però vaja, no sé si com acabi sent al final deshojando la Margarita a Mourinho.
1: Si acabo siendo yo, pues estaré muy contento, porque yo soy un entrenador top de rendimiento inmediato y voy a ganar 150 millones de euros en finiquitos.
3: Ara, en serio, estiguem a poquí, eh? O sigui, seria un fracàs absolut. O sigui, portar Mourinho... Ja sé que li agrada les segones parts, però... O sigui, Mourinho, l'últim gran títol que va guanyar és a la Conference amb la Roma. I crec que la 14-15, si no m'equivoco, la Premier amb el Chelsea. I ja està. O sigui, d'això fa... O sigui, la 14-15, que és quan van guanyar el Barça l'última Champions... És que, no sé, està amortitzat, no?
2: De fet, sí, explicaven els nostres companys del Larguero que que Florentino es deixa molt influenciar per l'opinió del soci, que això podria ser, també ens ho deia el Maroto, no? Un globus sonda de veure com cau això, però és que ahir els nostres companys del Larguero van fer una enquesta i la majoria dels oients preferien que Mourinho fos l'entrenador la temporada vinent. Cristóbal Chacén, que ja tinc per aquí.
5: Què tal?
2: Suposo
5: amiga,
2: que tu vas votar en aquesta enquesta Mourinho 10 vegades, no?
5: Arbeloa. Jo vull Arbeloa, també. Jo
2: soc com el Poquí.
5: Home, i tant, Arbeloa necessita, com em deia Joana Palet ara fora de l'estudi, necessita

0: més temps al Madrid.
1: Jo soy Madrid,
0: no?
1: Jo soy Madrid.
0: Però he de reconèixer que Mourinho ens dona molt de joc, no? Més enllà del partit, tens a Mourinho, que és una bomba de rellotgeria.
2: No puc dir sèrio, No puc dir sèrio, que t'estàs posant sèrio. Sí.
0: No, ho penso de veritat. Home, jo recordo l'època Mourinho...
3: Però no es fa molta mandra. No es fa molta mandra tornar aquella dialèctica, aquell enfrontament...
0: Però crec que amb Hansi no entraria. En aquestes guerres amb Mourinho, com va entrar Guardiola en el seu dia.
2: El que té Hansi és que hi ha una experiència prèvia que ja es va viure entre Guardiola, perquè Guardiola tampoc entrava, recordeu? O sigui, Guardiola no hi entrava mai, fins que va dir prou. O sigui, un dia va explotar, que va ser el puto amo.
3: Doncs de seguida anirem a la ciutat esportiva del Barça per sentir les declaracions de Hansi Flick en la prèvia d'aquest Osasuna-Barça en el cap de setmana en què el Barça podria proclamar-se campió de Lliga.
0: Vamos,
3: de seguida, butlletí informatiu i escoltem el tècnic alemany. Ivan San Antonio, gràcies per haver-nos acompanyat avui en un dia festiu aquí al Que t'hi jugues. Els treballadors, com l'Albert Bermúdez.
1: Treballem. Un dia del treballador. Som els treballadors, tots.
3: Antonio, estem aquí, amb Mourinho inclòs. Pausa i sentim Hansi Flick. No marxeu.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. Anirem al Festival de Cannes, que no és només el glamour de les estrelles. Pels cineastes acabats de graduar, pot ser la primera gran oportunitat. Conversarem amb dos joves directors catalans que hi presenten curtmetratge, Aina Callejón i Gerard Puig. I a més... Després d'una reforma integral de 2 anys, reobre el Teatre Raval, amb nova direcció artística. Visitarem la gairebé sala centenària de Barcelona.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, 1 a 2 del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
4: Al Què t'hi jugues ens divertim. També en aquesta segona hora anem cap a la ciutat esportiva del Barça perquè està compareixent Hansi Flick.
5: En directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Aquesta setmana s'han jugat les semifinals de la Champions. Va haver-hi un penal de Hansko que li van assenyalar per una empenta, molt similar al que no els van assenyalar a Dani Olmo, i un penal a l'altra semifinal, al Bayern Paris Saint-Germain, per una mà que tampoc els va assenyalar. Què li diu aquesta diferència de criteri?
6: Francament, no vull parlar d'aquestes coses, no vull perdre el temps en aquestes coses. Ja ha passat per nosaltres i sí, vaig veure aquests partits. Jo simplement volia gaudir-ne dels partits i no donar-hi més voltes.
7: ¿Qué tal, míster? Buenas tardes, Germán García, Radio Nacional. Quiero preguntarle por Lamine Yamal, ¿cómo está siguiendo ese proceso de recuperación? Si se cumplen los plazos que en un principio se habían establecido los servicios médicos del Barça y si en todo momento tienen contacto con los médicos de la selección española para saber qué es lo que se va a hacer con él de cara al Mundial. Gracias.
8: So I think we are... in touch with them.
6: Sí, estem en contacte amb ells, és important. Lamine està en contacte amb l'entrenador i evoluciona bé. Per tant, crec que el veurem al Mundial. Però encara li queda temps per recuperar-se, per tornar. Això és el que vol, clar.
9: Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Le han preguntado por la Champions. Yo le pregunto por lo que vio. Usted ha dicho que los disfrutó, los partidos. Se ha dicho que el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, ha sido uno de los partidos más grandes de la historia de la Champions. La pregunta es si el nivel que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
8: 100%.
6: Al 100%.
8: 100%, yes.
6: Al 100%, sí.
4: Doncs sí, hola, clar Hansi, i concís, Hansi Flick dient que al 100% el seu Barça pot competir contra el PSG i el Bayern que vam veure l'altre dia. Seguim escoltant el tècnic alemany.
10: És el rècord. No sé si a vostè com a entrenador del Barça li faria il·lusió o podria ser un repte que l'equip tornés a repetir aquesta xifra. Ser capaç de guanyar els partits que queden i tornar a fer els 100 punts. Gràcies.
8: No vull... We only focus on next
6: Nosaltres match, només ens centrem en el proper partit i, clar, els volem guanyar tots fins al final de la temporada.
8: Not good about the numbers and everything, so,
6: a mi no se'm donen bé les xifres. Sí, podem guanyar tots els partits, perfecte, però tindrem rivals difícils. La nostra feina és jugar al nostre millor nivell a cada partit, aprendre d'un partit pel següent, aprendre els entrenaments. Aquesta és la nostra filosofia, actitud i mentalitat. I de moment el que estic veient m'agrada molt, estic content perquè veig els entrenaments que hi ha un ambient molt positiu i la qualitat i la concentració és del 100%. Per tant, tenim una bona situació, molt bona.
11: Hola, bon dia, aquí Joan Poquet de Mundo Deportivo. La temporada passada el primer partit que vam perdre va ser al Camp d'Osasuna, al Reino de Navarra, per 4-2. Bueno, el Sadar, perdona, que ha canviat el nom. La pregunta és si té... què recorda d'aquell partit i si li ha servit com a lliçó o per treure conclusions de com afrontar el de demà.
8: No. I think this is when I remember this
6: recordo aquell dia
8: We make a lot of changes.
6: Crec que vam fer molts canvis, moltes rotacions a l'11 titular, i demà no farem això.
8: We're in a good mood,
6: ara estem en un bon estat d'ànim i també sé que l'Osasuna està jugant bé i a més tenen la possibilitat d'entrar en una de les competicions europees la temporada que ve. És totalment diferent de la temporada passada i com sempre hem de donar la nostra millor versió.
4: M'ha preguntat per Olivia, finalment el Joan Poquí, però diu Flick que ha après d'aquella derrota al Sadar la temporada passada.
12: Com lo ves? I també en el cas de Christensen, si creus que podrà llegar un poc a les últimes partides de la temporada.
8: So with Andreas, I'm not sure.
6: Pel que fa a l'Andreas, no estic segur, anirem pas a pas, però Bernal estarà amb nosaltres demà i pot jugar.
13: ¿Qué tal, míster? Bona tarda, Guillem Borràs. Estamos en directo en Gigantes. Mañana sin Koundé, Xavi Aspar, creo, y no sé si me puede confirmar, que gana enteros para estar en el once titular o al menos tener minutos. Independientemente de esto, ¿usted cree que está dando motivos Xavi Aspar para estar en la torna de laterales derechos del primer equipo, hacerle ficha del primer equipo?
8: Left or right back?
6: ¿Esquerra o derecha?
14: Derecha, izquierda. De momento lo hemos visto más en la derecha, pero no sé.
8: Yeah, of course.
6: Sí,
8: right.
6: Evidentment.
8: No, he's making good. Also, I'm really appreciate
6: the
8: love.
6: M'agrada molt el que veig.
8: We want to do it also for him. For me, it's for the next season.
6: Per la propera temporada és una molt bona opció en aquesta posició. I també pels propers partits d'aquesta temporada.
15: Últimes dues preguntes, last two questions.
16: Hola, què tal? Carles Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. Segurament de tots els que estem aquí, vostè és el que més coneix a Lewandowski, ja havia treballat amb ell al Bayern. Falten 25 dies perquè acabi la temporada. Sap vostè alguna cosa del que pensa fer amb el seu futur? Ha parlat amb ell? Com veu aquesta situació?
8: Of course we spoke.
6: Sí, per descomptat que hem parlat. Això és una cosa entre nosaltres.
8: Player,
6: pel que fa a tots els jugadors, ara només ens estem centrant en aquests 5 partits que queden aquesta temporada i després ja parlarem amb tothom i veurem què passa.
17: Hola, Hansi. Buenos días. David Ibáñez, del Desmarque de Mediaset. No sé si se imaginaba cuando usted llegó al Barça que podría conseguir lo que ha conseguido. Está a punto de llegar la segunda liga seguida. Muy pocos entrenadores en el Barça han conseguido eso. Se coloca usted entre los mejores entrenadores. Si le da también ese valor añadido por hacerlo aquí en España contra un rival como el Real Madrid, con grandes jugadores como Vinicius, como Mbappé. Y si la gente eso se lo agradece en la calle.
8: Yes, the second is I can live this every day.
6: Que fa a la segona part de la pregunta, sí, ho visc dia a dia, és molt maco i ho agraeixo molt, és un honor pel mi.
8: So, but at the end it's like...
6: quan entrenes un club com el Barça, clar, has de guanyar títols. I el meu cos tècnic i tothom, tots els que van començar amb nosaltres, tenien aquest objectiu amb aquest equip.
8: We have a great atmosphere.
6: I tenim un ambient fantàstic en aquest club, també al vestidor, a l'equip, i pots tenir els millors jugadors, però per guanyar títols necessites tenir el millor equip. I per mi això és important, com ho gestionem tot, com juguem entre nosaltres, els uns pels altres. Tot això és el que importa i em fa feliç. I ho estan fent molt bé, ho donen tot per aquest club. Sempre ho dic.
8: It's a great atmosphere.
6: Al club hi ha un gran ambient, però fins i tot aquí tothom està al 100% dedicat al club, també l'afició, els culers. És increïble aquesta sensació quan vas pel carrer i també quan perdem, és increïble. De vegades em sorprèn la reacció de la gent, però
8: they appreciate how the team is
6: agraeixen com juga l'equip amb la seva dedicació al 100%,
8: yeah, confidence and 100%
6: amb confiança i que donen el 100% per aquest club. Això és fantàstic de veure. Em fa sentir orgullós, però clar, hem de pensar en el següent pas. I això és el que voldrem fer també la propera temporada. I encara no està fet, quedi clar. Encara no està fet. Només hem guanyat una Lliga i ara anem pel bon camí, però hem de guanyar més partits.
15: Doncs fins aquí.
4: Doncs fins aquí la roda de premsa del tècnic alemany, Hansi Flick, a la prèvia d'aquest partit contra Osasuna, un Hansi Flick que ha dit que Marc Bernal i Rafinha jugaran demà, estan per jugar. Christensen, pas a pas, ha dit que no sap què passarà amb el defensa en aquests 5 partits que li queden al Barça, que per suposat parla amb Lewandowski, però que les seves converses són privades, que d'aquí 5 partits, quan ja s'acabi la Lliga, ja veurem què passa amb el polonès, que veu el Barça 100% preparat per poder competir contra el PSG i el Bayern. Cristóbal, això no sé si t'ha acabat d'agradar gaire.
15: No s'ho creu ni ell, per favor, tothom ho va veure l'altre dia. O sigui, el PSG i el Bayern estan en una altra dimensió futbolística. El que el Barça arribarà, que té plantilla, que té bons jugadors, però són massa joves.
4: Que ha d'encertar amb els fitxatges, no?
15: PSG i Bayern, i veus un equip de futbolistes, d'homes, d'atletes, i veus el Barça, i veus molt talent, però és un equip de xavals que encara doncs, els hi falta rodatge, els hi falta experiència. L'eliminació de l'Inter va ser de manca d'experiència la temporada passada. I segurament amb una altra actitud i una altra intensitat que la vam veure l'altre dia contra l'Atlético de Madrid, hagués estat a la final de Copa i ara estaries parlant de les semifinals de la Champions. Però bé... Si ho diu Hansi, doncs ho haurem de creure.
4: Ara en parlarem amb el Cristóbal i companyia. Santi, també ha dit Hansi Flick que està evolucionant bé Lamine Yamal, que el veurem segur al Mundial, i no ha volgut entrar massa amb això dels àrbitres, que suposo que com tu també va veure les errades arbitrals, però diu que ell amb això no s'hi fixa.
18: No, li hem posat el trapito i no ha volgut entrar.
15: Gran pregunta.
4: Era la cirereta, ja, que et faltava, pregunta. Santi, per vestir el teu tema.
15: Bona, Santi.
18: No hem vestit com un miura, llàstima. Sí que ens ha avisat a coses que no hem escoltat, ens ha avisat abans de... Bueno, la primera resposta de la roda de premsa, que no li preguntessin pel clàssic.
15: No vol saber res del clàssic.
4: No sentim bé ara aquesta resposta de Hansi Flick, que explica'ns què és el que ha dit.
18: Perquè, no, el que ha dit és, bàsicament ha dit, ha fet una resposta sobre com d'important el partit d'Osasuna, i ha dit, per cert, no vull parlar de cap partit que no sigui el d'Osasuna, potser us serveix per les properes preguntes.
4: Espera, que el podem sentir ara sí a l'alemany.
19: Frito com un nugget.
8: Only have the one, this game in our head, so this is for me important that we want to win, of course, and we play against a team with a lot of experience in the squad, and
4: que tenien aquest partit entre cella i cella, no, Santi, que no volia sentir a parlar del clàssic.
18: I també ha respost sobre l'absència i aquestes setmanes i la tornada de Rafinha a l'equip.
8: This happens and Rafa is always a player who gives 100% when he's on the pitch, also in the training. It's about that, so his mentality, his attitude is always about 100% and helps us a lot, but this season he has also to suffer about these things. So for us it's important to have him back. He will also travel with us and we'll see what happens tomorrow, but at the end I think also for the team is great to have him back, because he's one of our captain. He is positive and can give us maybe this thing what we need.
4: Santi, deia Hansi Flick que el 100% sempre està Rafinha quan juga, quan entrena, que la seva mentalitat i la seva actitud sempre ajuden a l'equip, i que és una bona notícia, no?, tenir-lo de tornada.
18: Sort que et tinc a tu, perquè jo no l'escoltava, el tall, per tant...
4: Ah, estava esperant a veure si el traduïes.
20: No. Jo sabia que l'anglès de Sant Jaume hagi estat amb vos, estava sorprès.
15: No. Molt bé, Santi.
18: Doncs, sort que et tinc a tu, perquè si no estic venut. Bueno, això és el que hem escoltat. No passarà la història com la millor roda de premsa de Hansi Flick, clarament. Dit això, ha deixat reflexions interessants, molt contundent, dient que l'equip està... a l'alçada Bayern i Paris Saint-Germain, que els hi pot competir. I a mi m'agrada l'última resposta, perquè li pregunten pel Madrid i diu, pots tenir els millors jugadors, però aquí es tracta de ser un equip. Per tant, crec que feia referència als Vinícius, Mbappé i companyia. Demà Osasuna, ja tenim pla de viatge, o viatge demà mateix, l'equip a Pamplona. A veure, que té un parquit. 11:30 surt l'avió, arriba en 12:40, i dinar de directives a les 14:30 al Martín Chossador. Martín Chossador.
15: Es menja bé, segur.
18: Segur que mengem ja, millor nosaltres. No?
4: T'anava a dir, aquí no, és el dinar de directives, el dinar de la cadena Ser, on és?
20: A un altre lloc que no sé.
18: A l'Olaverri.
15: Clarament. A l'Olaverri.
4: Molt bé. Número 1.
15: O sigui, sense l'Adrià es manté el nivell
4: el
15: o no?
4: El tiquet no va a Tiquèlia,
20: mai,
4: eh?
20: Mai es manté el nivell, però en aquesta ocasió
18: pot
20: sí que
18: ser que vagi a Tiquèlia. Pot ser que aquest cop vagi a Tiquèlia, perquè potser supera,
4: Cua,
18: perquè potser supera la dieta, eh?
4: Això t'anava a dir.
18: Escolta, i vols un 11?
4: Som-hi, vinga.
18: Sí?
4: Saps que ens agrada.
18: Jo crec que jugarà Joan García a la porteria.
19: Molt bé! Eva.
18: Que jugarà Condé està sancionat. Jugarà Eric García al lateral dret.
15: Ué!
18: Sí? Cubarsí, Gerard Martín, parelles centrals. Bé. A l'esquerra, Cancelo.
4: Sí?
18: Mig del camp per Gavi, Pedri, Olmo. I al davant, Rooney, Lewandowski i Fermín.
15: I Fermín, molt bé, Fermín.
4: Rooney, Lewandowski Fermín. I Fermín. Per cert, Santi, l'expressió corporal que ens la perdem aquí a la ràdio quan parlava de Lewandowski, com l'has vist? A Hansi Flick dient que òbviament han parlat però que això queda entre ells.
18: Exactament igual que la resta. És a dir, és un pilot automàtic que té posat. No, un pilot automàtic que té posat amb el futur de jugadors i vol tancar la Lliga i a partir d'aquí ell donarà... Ell parlarà amb els jugadors i si vol que surtin jugadors per contactar-ne d'altres li haurà dit clarament no compto amb tu, buscat equip. Amb Lewandowski segur que no ho farà, li acaba el contracte. El Nil ja ens ha anat explicant per on passen els plans de Lewandowski i bueno, suposo que això és un compàs d'espera a veure el desenllaç final.
4: I demà el situes com a titular al Sadar, Santi?
18: Sí, crec que sí. Crec que sí que jugarà Lewandowski i que tingui un bon un tram final en què el Barça juga poca cosa, no? que pugui fer números i fer...
15: Home,
18: o acomiadar-se
15: poca
18: o
15: cosa,
18: fer...
15: Santi...
20: Bueno, però la Lliga està pràcticament
15: guanyada. Poca cosa, aviam.
20: Jo estic amb Santi.
15: Bueno, fins que no la tinguis al sac bueno, i ben lligat, sí. No...
18: Sí, sí, però, home... Va jugar Lewandowski contra el Getafe, no?
20: Sí.
18: Aleshores, jo crec que és un 11 molt similar al que vam veure el dia al Getafe.
20: De fet, va funcionar bé. Crec que, Santi, és el mateix amb l'únic canvi de Koundé per Eric obligat, si és el que has
18: aquest
20: dit.
18: Aquest és, no?
20: El... Sí, sí, és el mateix amb Koundé per Eric, que recordem que Koundé és sancionat.
18: Jo no prevec, no prevec gaires canvis més que aquest obligat respecte a un 11 que va funcionar de meravella a la visita al dentista, que era el Getafe, i això passa per Lewandowski al davant, clar.
21: También te digo que es mucho más fácil dar una rueda de prensa cuando llevas, pues eso, tanto tiempo en casos extraños, ya me entiendes.
4: Claro.
21: ¿Eh? Cuando eres un club que pues está en según qué sitios y... Ya me,
4: a ver, ¿tú cómo preparas la tuya de mañana, Álvaro? Mañana te enfrentas a la previa del partido contra el Español, ¿cómo la preparas?
21: Bueno, pues...
15: Que está manchando galatetas de aquestas.
4: De la sort, galatetas de la sort.
15: Aviam què diu.
21: Las lágrimas son agua para tu alma.
15: Sí.
21: Y me parece que
15: estás para Mourinho.
4: Las lágrimas es un buen presagio de lo que puede pasar este fin de semana.
21: Pues van a ser agua para mi alma, porque en el fondo lo único que implica es que el madridismo se levanta, se vuelve a caer, pero se levanta y tiene un gran romance con la Champions. De hecho...
4: A ver qué diu la propera galateta.
15: Aviam...
21: Pronto estarás sentado en la cima del mundo. lo dicen las galletas y si lo dicen, el madridismo ha nacido para sentarse en la cima del mundo. Entonces,
18: ojo que la cima del mundo es el Polo Norte, igual también cap allà.
15: Sí, o al Everest.
21: Sí, pero si no te preparas, prepárate a fallar.
15: Claro, no.
21: Es decir,
15: creo que ya estás preparado.
21: El Barcelona tiene que centrarse, porque si no, la temporada que viene se preparará para fallar.
4: Con esto de que puede volver Mourinho al Madrid, algunos dicen que podría ser su segundo. Ayer Maroto nos lo decía. No
21: claro,
4: sé.
21: Esto...
15: La cima del mundo, claro. Estar sentado
18: al lado de... Ahora la galeta que vive sobre eso.
21: Ten precaución en tus asuntos financieros.
15: Finiquito.
20: Finiquito,
4: Las galetas de la sort, sempre encertades.
21: Increïble.
4: i les millors guionistes de la roda de premsa d'Álvaro Beloa, que és que això estan agafades a una bossa a l'atzar.
0: Totalment a l'atzar.
15: No, que la penya es pot pensar que està preparat. Són galatetes d'aquestes que surt el missatge de dins.
4: Que Albert m'ho va obrint en directe aquí al Que t'hi jugues, es mossega. Podem veure l'streaming del YouTube com ell, a poc a poc,
0: buenas,
4: va desvariant els missatges i escriu el present del nostre Álvaro Arbeloa. Em semblo jo Vinícius. Sí. Santi, alguna cosa més?
18: Res més. Tot a punt per guanyar la Lliga.
4: Doncs ens hem quedat amb les ganes, això sí, de saber què pensava Hansi Flick d'Olivia, perquè el Poquins havia dit que li preguntaria per l'Olivia, però finalment no ha estat així.
18: S'ha cagat una miqueta, llàstima.
4: Abans de parlar més de l'Olivia, Santi, gràcies.
18: Fins ara.
4: Nil, tu has estat seguint la roda de premsa de Alessio Lisci, de l'entrenador d'Osasuna, que, com diem, tindrà la baixa de Víctor Muñoz.
20: Víctor Muñoz, que té aquesta lesió al sòl i encara no saben temps de baixa, dic que segurament pot arribar abans de la Lliga. Torna Iker Benito després d'una lesió greu al genoll de 5 mesos. També Aymar Oroz finalment entra a la convocatòria d'un Alessio Lisci que té al cap, com a mínim, molt clar com poder fer mal al Barça.
19: Se trata de ser capaces de eliminar su fuera de juego, ¿no? Es muy complicado porque no tienes tiempo de preparar el partido, porque al final tienes una tarea de 8 minutos para cambiar una forma de jugar entera, porque es el único equipo que juega así. Y entonces, por eso a muchos equipos le cuesta luego hacerlo, porque los jugadores tienen sus automatismos, tienen sus cosas que trabajan todo el año, y de repente llega un equipo que juega una forma completamente diferente, que defiende una forma completamente diferente, y no es fácil que el equipo sea capaz de automatizar ciertos movimientos en tan poco tiempo. Lo hemos trabajado y en la ida creo que atacamos poco, pero la que atacamos le conseguimos pillar, a ver si mañana somos capaces de tener más continuidad y poder hacerle más daño.
20: Un Alessio Lisci que és sempre bastant valent, però que ha deixat molt clar en aquesta prèvia que la línia entre ser valent i suicidar-se és molt fina.
19: A ver, evidentemente siempre habéis visto un Osasuna agresivo también contra el Real Madrid, pero siempre con ajustes. Es lo de siempre. Hay el límite entre ser atrevido y suicidarte, siempre es muy fino, ¿no? Sobre todo en esos partidos. Entonces queremos ser agresivos, queremos incomodarle como hicimos contra el Real Madrid, pero con criterio, ¿no? Entonces queremos estar en el partido, se nos quiere notar, no queremos un partido parecido al de la ida como concepto defensivo, pero evidentemente viene el Barça.
20: L'Osasuna, que és un equip que ara mateix està a la lluita per poder entrar a Europa, de fet és 9è amb 42 punts a només 2 del Getafe, que és 6è. Per tant, un desplaçament sempre complicat. El Sadar, insisteixo, amb la baixa de Víctor Muñoz, que en aquesta roda de premsa Alessio Lisci també ha dit que és el pitjor partit per trobar-lo a faltar, perquè és segurament el jugador que més mal va fer al Barça l'anada i un equip que juga perfecte perquè el jugador català pugui fer mal al Barça.
15: Deco, truca.
20: No passa res.
15: Deco, truca.
20: Cristo, empat i
15: truca,
20: campions
15: truca.
20: Al clàssic.
15: No, és per enredar. És com el fitxatge de Saviola pel Madrid, que ho han fet per molestar. O sigui, futbolísticament no volien a Saviola. Doncs Víctor Muñoz, per enredar. Perquè el Madrid el voldrà recuperar, doncs el Barça, que s'hi fiqui allà pel mig, per encarir, per molestar.
20: De fet, les informacions és que si el Barça...
0: Encarir, és que és boníssim.
15: Sí, però si el Barça... No, és un tros de futbolista.
20: El Madrid té una clàusula de recompra que al moment en què el Barça vulgui anar-lo a comprar, el Madrid el recuperarà. Vull dir, la història és
15: aquesta. Però per enredar, per molestar. És com Rodri. Sí, no donem per fet que el Madrid fitxarà Rodri. O sigui, anem allà a molestar. Truquem al City. Molestem. Encarim el traspàs.
4: Però si al mig del camp el que tens és overbooking, no? Només
15: no, si és per molestar.
20: Per molestar. Sí, però sé que tinc que sí de pressa.
15: Després diu que sí, doncs ho paguem, ja. Ja venem dues torres de la Sagrada Família i ja ho pagarem, tu.
4: Aquesta és la prèvia de l'Osasuna Barça. La podreu seguir, ja ho sabeu, al Que t'hi jugues, amb el Santi Ovalle, l'Albert Bermúdez i tot l'equip del Que t'hi jugues Barça. També al Carrusel, amb el Nil Solà, amb el Flaqui. Ja ens explicareu, per cert, durant les retransmissions com van els rotets de l'Olaverri, del dinar que us fotreu allà demà.
20: Sí, s'ha tot organitzat. De fet, m'he hagut d'encarregar personalment de reservar, perquè hi havia gent que no acabava de tenir el tot clar anar-hi, però ja que hi anem i es guanyarà una lliga...
4: No dius noms.
20: Aprofitarem. No, hi havia...
15: Raja.
20: No, som tres o més que hi anem, per tant, hi havia algú que tenia més dubtes, però com que Santi Ovalle no hi ha anat mai,
15: el flaqui.
20: I jo tampoc, hem recuperat per una vegada, que no passa res per fer una vegada, els desplaçaments que es feien antigament, amb el ja oblidat per tots, Adrià Albets.
4: El Flaqui, que és demanant l'amanida i Adrià, solucionat.
20: Està fent spinning, ara.
4: L'Olivia Rodrigo, que serà la protagonista de la samarreta del Clàssic, no sé si estarà per Pamplona o es reserva ja pel partit del Clàssic.
20: Jo crec que es reserva.
4: Doncs avui aquí el Que t'hi jugues crec que home, la versionem, no?
21: Home, sí, perquè...
4: Homenatge a Olivia Rodrigo.
21: Quan la vam fitxar... O hem fitxat o què hem fet?
4: No, ha signat un acord amb ella perquè porti sí. els jugadors no. i les jugadores del femení també ho faran en un partit no, de Lliga, portaran sí. el seu nom a la samarreta del Clàssic.
21: Ah, molt bé, posa.
15: No l'hem fitxat per anar a Fair Play.
21: No vegis com em vaig posar quan vaig sentir que havien portat una noia que la samarreta seria apuntar l'Olivia Rodrigo. Els meus fills diuen que en són ídols. Vaig preguntar al Rafa Juste aquesta de què jugarà i em va dir que no sabia ben bé si era central o lateral, però que era bona. Que tenia...

0: guanyen m'aixequen i de la masia en surt un altre.
1: Que canta, ja, eh?
2: Sí, si sabés qui és, ja seria la bomba. Sí, sí.
0: Rodalló.
2: L'Olivia Rodrigo.
1: De què juga?
0: No ho sé. Central.
1: Lateral.
2: Com ara ell ja no estarà... No haurà de seure al costat d'ella a la llotja, no el preocupa.
0: Jo que sento Rodrigo i penso en fitxar.
2: Brutal, Albert Bermúdez, fins i tot els dies festius. Fem una pausa
3: fins i tot.
2: I obrim la taverna. Vull dir tots els dies, però fins i tot els festius...
3: Fins i tot. Vale.
1: Clar, home, clar.
2: Fas una cançó i ho petes.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
5: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
6: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
7: A Puerta de Alcalá.
6: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
8: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
9: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
10: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
11: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
11: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
12: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 € y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
13: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. Anirem al Festival de Cannes, que no és només el glamour de les estrelles. Pels cineastes acabats de graduar, pot ser la primera gran oportunitat. Conversarem amb dos joves directors catalans que hi presenten curtmetratge, Aina Callejón i Gerard Puig. I a més... Després d'una reforma integral de 2 anys, reobre el Teatre Raval, amb nova direcció artística. Visitarem la gairebé sala centenària de Barcelona.
14: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, 1 a 2 del migdia, amb Màxim Castillo.
15: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
16: ostres,
15: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
16: No.
15: I a més, es posa a diluviar.
16: No t'ho creus.
15: Sí, sort del RAC. A mitja hora érem a l'hospital.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
18: Vaig a bar amb bar, vaig a festa amb festa, plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
1: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica del Què t'hi jugues, com cada divendres fins a les 2. Avui la més... Elena, multitudinària.
8: Un fort aplaudiment, digue-ho.
1: De totes les tavernes. Ens falten micros, ens falten auriculars, perquè hi ha tanta gent. Un fort aplaudiment pel Juan de la Boque. Hey! Pel Juan de la Boque. Hey! El Juan de la Boque. Hey! El que més en sap de futbol, el Juan de la Boque. Hey! Sí, amics, és dia festiu. Hi ha problemes amb les rodalies. Tenim a l'Alberto, que fa més d'una hora que va fent transbordo, que va d'un tren a un altre. La última hora que sabem de l'Alberto és que està a Sants. ¿Vale? Està a Sants l'Alberto. De seguida arriba. Sí, Alberto Peinado. Li ha sortit més tard el tren. Bueno, ja sabeu com funciona el tema del transport a Catalunya. Una salutació a tots els que esteu escoltant la ràdio des de l'andana d'on sigui, esperant el vostre tren que mai arriba. Doncs aquesta és la realitat, amics, que tenim a Catalunya. Després el tio Faja. Tio Faja diu, Elena, el truquem? El molestem?
2: Sí, home.
3: Si no s'ha presentat, jo crec que el podem molestar.
7: Està
3: no?
7: en una platja, en una platja.
16: Oh!
7: Anna,
16: oh!
7: A prop d'una platja. Anna, podem trucar? Sí? Aviam, anem a trucar. El tio Faja.
3: Que no s'ha presentat i està a la platja, dius, Cristo.
7: Sí.
3: A sobre no ens agafa la trucada.
16: Encima.
3: I avui estem pagant nosaltres, eh?
16: Ah, exacte.
20: Sí, sí.
7: Sinvergüenza!
20: Ara.
16: Canalla!
21: Hola?
16: Ah.
3: No, aquest és
7: bueno,
3: de mentida.
7: Bueno. Molt bé.
16: El teva.
7: Molt bé.
3: La missió de l'Anna Palet, que avui sí. fa la producció del Que t'hi juga, serà... incendiar el mòbil del tio Faja, anar-lo trucant fins que agafi la trucada, perquè...
22: És que ens està llegint. Ens està llegint els missatges i no ens agafa la trucada.
7: Si no anem trucant al Quim Molins, aviam per
3: això
7: on para.
3: Això fa molta ràbia,
7: sí.
3: eh?
7: Sí, fa molta ràbia. Ho diu l'Helena, que està sempre aquí a la peixera i truca als protagonistes i de vegades et deixen allà... Bueno, aviam, era un atracament al tio Faja. Va, en qualsevol cas, mentre anem trucant al Quim Molins, aviam per on para, i mentre l'Alberto...
23: Hola.
7: Hola.
23: Hola. Hola.
7: Hola.
3: Com?
7: No, però...
3: A qui truques ara?
7: Anna, que volem trucar al tio Faja. Sí, que, perdona, no volíem trucar-te a tu, volíem trucar al tio Faja.
23: Està passant. Ah, vale, us heu equivocat.
7: Suposo, no? Perquè si estàs tu aquí al telèfon, o què passa aquí? Està passant aquí.
23: Eh?
7: Anna, has trucat al tio Faja?
22: He trucat al tio Faja, és el seu número.
7: Sí, què fots aquí, en aquest número? És el número del tio Faja, que esteu junts.
23: Jo tinc el mòbil del tio Faja. Ha donat el mòbil.
16: Te l'ha regalado.
7: Sí, que Rodríguez, aviam, explica'ns què està passant.
23: Estem en directe o no?
7: Estem en directe. Estàs en directe.
23: Ah.
7: Sí.
23: Ah, que volies parlar amb ell.
7: Estàs en directe al teu programa, sí que. Saluda la teva audiència.
3: Hola, sí que.
23: Hola. I qui esteu?
7: Doncs estem aquí, en família.
23: Ah, però ens ha matat el telèfon, el cabron.
7: Sí, sí, què fots? Què fas amb ell? On esteu?
23: Doncs mira, hem vingut a veure'l, amb els nens i la Mercè, al Port de la Selva. Estem aquí al Mercadillo. Hem comprat ja la samarreta del Barça de la Supercopa pel Teo, la de Messi amb la que va debutar per la Mafalda, jo m'he agafat la de Maradona i el tio Faja l'he perdut i no sones. M'ha dit, coge el telèfono que te van a llamar.
7: Sí que saps que el tio Faja hauria d'estar a l'estudi i no està perquè està a Port de la Selva amb tu.
3: Amb tu.
7: Al Mercadillo. Estàs boicotejant el teu propi programa.
3: Aquestes són les prioritats.
23: Doncs em sap greu. Em sap greu.
7: Molt bé.
23: Sí, em sap greu.
7: Què tal, Port de la Selva?
23: Bé. Pujar ha estat una tortura. Hem tardat 2 hores i mitja llargues.
7: Molt de trànsit, no?
23: Hi havia retenció, sí, retenció a la sortida de Barcelona, retenció quan surts de l'autopista ja per agafar carretera per al Port de la Selva. O sigui, paciència. Si la gent ens està escoltant i ha d'agafar carretera, que tingui paciència avui.
7: Ah, paciència.
23: Però bé, ara fa una miqueta de vent, núvols, va sortint el sol, no fa un gran dia de platja, però s'està bé. I a més no hi ha molta gent al Port de la Selva, s'està bé.
7: S'està
23: divendres, dia de mercat, i mira, sempre aprofites per comprar alguna cosa.
7: Molt bé. I el tio Faja què diu ara? Què fa?
23: Ara, és que el veig de lluny. Va amb una samarreta vermella, és inconfundible, però el veig de lluny. Ara el vaig a buscar.
7: Molt bé.
23: Espera un moment. Què, l'havíeu de trucar de veritat?
7: Sí, clar.
23: Vale, espera.
7: Sí. Sí, tio Faja. Això és increïble. Ben.
3: Aquest és el compromís que tenen amb l'audiència, Cristóbal.
7: És una vergonya. És una vergonya! Una vergonya!
21: Hola.
7: Javi, vamos a ver una cosa. ¿Te llevas al jefe al Port de la Selva?
21: No,
7: para hacerle
21: la
7: rosca,
21: no.
7: Para que te dé minutos de radio, ¿es esto?
21: ¿Cómo me conoces, Cristóbal?
7: ¿Ves?
21: ¿Cómo me conoces, Cristóbal? No, te voy a decir una cosa. Ya hace un año que estoy perdiendo peso en el programa y he decidido doblegar la voluntad del jefe y a este tipo solo se le doblega la voluntad a base de paellas
7: y camisetas.
21: Y caipiriñas.
24: Sí, pero, aquí creamos un...
7: Hombre, Gonzalo Álvarez.
24: Creamos un precedente muy peligroso, quiero decirte. Mientras hay unos compañeros que están aquí trabajando desde las 8 de la mañana... intentando sacar adelante un programa exitoso. Estás tú en la playa invitando a una paella a tu jefe para que te vuelva a dar el protagonismo que tu mala praxis ha hecho que pierdas.
3: Corrupción.
21: No sé que no has entendido.
24: Pues te lo voy a explicar yo. A partir de ahora vas a estar 5 viernes sin venir. para que aprendas a que hay unos compañeros y un respeto. Sí, a Cristóbal, a Elena, a mí, a Quim i Albert.
7: Perdona, perdona. Independentment de la bronca, us puc fer una pregunta a Tio Faja i Juan?
21: No he entendido nada.
7: Us puc fer una pregunta futbolística? Aneu amb l'Espanyol? Aneu amb l'Espanyol per primera vegada a la vostra vida?
0: Jamás, hombre, jamás.
7: No,
0: hombre, no, que va, hombre, por el amor de Dios.
7: No vols que guanyi l'Espanyol?
0: Que yo creo que ganarán, ¿eh?
7: Que van a ganar. Si van 15,
0: sí, porque el Madrid ya está, es lo que decíamos antes, ¿no? Pero, ya se ha dejado, ya está, le da igual.
7: Da igual,
0: y, yo, y ellos van muy necesitados.
7: Javi, ¿vas con el Espanyol
0: o
7: no?
0: Pero yo jamás puedo pedir que gane el Espanyol, hombre.
7: No.
21: Vamos a ver, Cristóbal, no me faltes el respeto.
7: No, pero coño, si gana el Espanyol, el Barça campeón.
21: Una cosita, va a ganar el Echeristán. Más que nada porque no van a poder aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Que la cosa está muy calentita con la afición, que no sabéis vosotros lo que están mamando, lo que están sufriendo, lo que han sido pisoteados por sus propios futbolistas. Está la cosa calentita, mucho. O sea, si los jugadores y el Real Madrid no gana, aquí en Valdebebas, si no gana, tienen un problema gordo, que es que no pueden volver a Barajas.
24: Están muy preocupados, sí. Yo creo que están muy preocupados por a ver si pueden aterrizar. No sé si van a poder dormir de tus declaraciones, de verdad.
7: Gonzalo, signes que perdi l'Espanyol un partit més.
24: Bueno, a ver, es que es imposible.
7: Per tal de que el Barça no guanyi la Lliga.
24: Rápidament. És impossible que guanyem. És impossible.
3: Per què, Gonzalo, no hi creus?
24: Home, després de 4 mesos i mig, tu creus? Perquè jo no crec. És impossible. I tu veus l'equip i veus com juga l'altre dia contra el Levante. Contra el Levante! I és impossible. Però que l'Espanyol guanyi.
3: Quin millor rebuig diu que reivindicar-te, no? Contra
24: molt bé, molt bé.
3: Doncs
24: mira, jo, el que tu vulguis, ens juguem.
7: Sí, ara continuem parlant de l'Espanyol Real Madrid, però tenim un tema gros.
21: Aquí, por la plaza del pueblo, ¿sabes?
7: Sí, tio Faja, espera, para. Tenemos un tema gordo aquí. Has sentit la... Bueno, suposo que no has escoltat
3: la
7: primera hora del programa, però... Willy, tira atenció, perquè és molt gros. Faji, escucha esto.
21: Ei.
7: Tu sabes Àlex Luna, no? Company de Girona,
21: sí.
7: No? El nostre amic Àlex.
21: Sí.
7: Ha confessat. És del Madrid.
0: ¿Cómo?
21: No me digas eso.
7: Sí, sí. Elena, ¿podem trucarlo y resoldre aquest
0: ¿Nuestro
7: tema?
0: ¿Nuestro Àlex Luna?
3: Sí. Es que...
24: Nuestro es muy relativo.
7: Que es del Madrid.
24: A ver si sigue el año que viene. Ya veremos.
3: Està preparant les estadístiques del Girona a Mallorca. No sé si ens podrà atendre, però a l'inici del que t'hi jugues ens ha confessat. Que malgrat... Ai, que és del Girona,
7: Sí,
3: però que el segon equip...
7: Ja m'ho conec, això. Sí.
3: Té simpatia.
7: Soy del Sporting. Influència familiar. Soy del Valladolid, Vols que el truquem i li fos la bronca?
0: Hòstia, nano, tu. Sí. Quina decepció. Bueno,
21: si lo llamáis, le doy un poquito de betún, sí, porque todavía está fresco, está tierno. Es un
7: ternero lechal.
21: Todavía podemos ponerle una caña de bambú para enderezarle el lomo como hacemos con las tomateras.
3: I mira que ha anat fent aparicions a la taverna, l'Àlex. Va debutar, de fet, en una taverna, la seva primera
24: participació al que fa.
3: Va ser a la taverna i no ens esperàvem això.
0: Decepcionante.
24: Javi, que estàs en directo, te lo explico. Javi, estàs en directo, un respeto a tus compañeros.
7: Sí, mira. Al sí que diu que se li nota.
3: Javi,
7: que se li veu el llautó.
3: Dile así que se está escuchando lo que dice, solo para que quede constante.
7: O mira, directament, pugeu l'altaveu.
23: Vale.
7: Pujar l'altaveu i així parlem tots.
3: No, a veure, era una advertència, sí, que més que res perquè fossis conscient.
23: No, no passa res.
7: Sí que et sembla...
23: Ja sé que l'Àlex Luna és del Madrid. Anda que no es nota els comentaris que fot al WhatsApp de la Lliga d'Esports.
3: Jo ho he conegut avui en directe,
23: Elena, perquè clar, saps per què, Elena? Perquè tu a les 11 de la nit desconnectes i te'n vas a dormir. I te perds 50 missatges que són els que van a partir de les 12.
3: No. De fet, l'Àlex, és veritat que ha estat bastant callat amb aquestes converses al grup de WhatsApp, però jo no...
23: Merengue.
3: No pensava que era per aquest argument.
23: Merengue.
7: Però de llorar.
3: Ha dit que era del Girona.
24: Sí.
7: El tenim o no?
23: Sí, claro. Com Romero, que és de la SER.
24: Sí.
7: Aviam.
0: Esta ha sido buena.
7: Estem trucant, estem veient si està operatiu. Crec que ja...
24: Este está de vacaciones,
7: boleto. Mira, Javi, todo tuyo. Javi, venga.
23: Tío, Faja, ven.
7: Dale.
23: Está llamando a la
7: Dale.
4: Sí.
7: Que diu que sí.
4: Hola.
21: Alex.
4: Hola, tío Faja.
21: Ya el tonito ya entras derrotado.
3: Ya saps que entras.
21: Ya entras como morante de la Puebla.
4: No, tío Faja, mira, yo sé que algunos compañeros con X intereses quieren buscar debate donde no lo hay, porque el ladrón se cree que todos son de su condición. El caso es muy sencillo. Yo he tenido la gran suerte de ser del Girona toda la vida, pero por desgracia, cuando somos más pequeños y tu equipo no juega ni siquiera en la tercera división, pues sueles simpatizar con algún otro equipo. Si tu familia es del Madrid, ¿con quién empatizas? Si tu familia es del Barça, ¿con quién empatizas? Y así con cualquier equipo, ¿eh? Lo que no te han contado es que mi primera camiseta que me regalaron fue del Barça y con el nombre de Stoico.
7: No recogemos
4: cable. O sea, imagínate, pero pero cuando uno es pequeño intenta ir con los suyos, con su familia, en lo que sea, en la mayoría de ámbitos de la vida. Sí. Pero bueno, Alex, que yo he tenido la persona... Dime.
21: Escúchame, no te excuses. Y el tema es sencillo. Si tu familia, cuando tú eras pequeñito, era del Madrid, era tan sencillo como presentarte en la asistencia social y pedir que te retiren su custodia.
4: Claro, pues ahí voy. Es que yo he tenido la personalidad que nunca tendrán muchos otros, de madurar, de darme cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, y de ser lo suficientemente inteligente como para considerar que si creo que me he equivocado, cruzo la calle y me pongo del lado con el que siento de verdad. En este caso,
7: es una cuestión, Alex, estás equivocado, ¿no?
4: es una cuestión de sentido común.
24: Esto es muy grave lo que ha ocurrido hoy, ¿eh? Sí,
4: porque es muy grave. Estamos acostumbrados a que nos hablen de chaqueteros y no sé qué, sí, pero sí, no es verdad.
24: Es muy
4: uno
24: grave
4: en la vida, si cree que no tiene razón, tiene la personalidad de coger y cambiarse de lado. Pero como bien sabréis, rectificar es de sabios.
24: Sí,
4: no nos equivocamos.
24: Sí, esto es muy grave. O sea, estamos hablando de que el reportero o compañero o lo que queráis llamarlo de Girona, que cada vez que entra aquí entra para meterse con el español principalmente, que es su máxima aportación al programa, resulta que es madridista,
7: encima,
24: que no tiene ningún tipo de personalidad, o sea, tenemos compañeros sin personalidad, sin ningún tipo de personalidad en la vida ni ningún tipo de opinión, y que es incapaz de tener un equipo perdedor como es el Girona, y entonces tiene que buscar uno ganador como el Madrid para sentirse mejor.
4: Ahora voy contigo.
24: Estamos viendo que está así el programa, ¿no?
7: Ahora voy contigo.
24: Es curioso porque el caso de Girona y del Barça es lo que ocurre normalmente. Pero de Girona y el Madrid.
7: Alex. Gonzalo, venga, va. Gonzalo, venga.
4: Vosotros que sois todos del español y de nadie más.
24: Eso es, así me gusta que lo digas.
4: Y supongo que este fin de se notará y se demostrará para no darle la liga a vuestro eterno rival. Que jugáis con la historia y no sé qué. Ojalá el Girona hubiese tenido la suerte de tener una gran historia en primera y de llevar muchos años siendo un equipo importante. Por supuesto, no la tiene. Por supuesto, el español es un club histórico, porque no todos los clubes tienen el récord de la peor racha histórica. Dejadnos crecer porque me da la sensación.
24: Pero que si no crecéis nunca, pero si es que lleváis un año para.
4: ¿Qué es lo que os molesta?
24: Me está diciendo a mí rápidamente, Juan, y te dejo. Esto es como cuando el niño no pega el estirón. Es que el problema del Girona es que lleva muchos años para pegar el estirón, que le toca pegar el estirón y no lo pega. Que cuando
7: Pero
24: que te tenías que hacer del Madrid porque tu equipo se arrastraba por tercera división.

0: equipo se arrastraba por tercera división por campos de barro. Por campos de barro. Cristóbal, lo que no puedes hacer es defender a un compañero que no conoce.
1: No, pero el Girona... Un moment, Àlex, un moment. El Girona no té res a veure en aquesta equació.
2: Espera, perquè per si l'Àlex necessitava reforços, apareix aquí a
1: Nil, aviam, l'Àlex, que... Bueno, és madridista. És una... Nil, és una malaltia...
0: No portin els seus amics que el defensin. No portin els seus amics que el defensin.
3: Quin és el te? Què vols que et respongui? Que va tenir de patir, doncs, pobret, li van ensenyar,
1: li van ensenyar
3: això i és això, però per la resta
2: escolta,
3: és un bon xaval.
2: El pare del Sique també és del Madrid,
3: És un bon xaval.
2: El Sique ho explica moltes vegades i ell no s'ha fet del Madrid.
0: Però el Sique és el nostre jefe i li diem un respecte. Llavors que faci el que vulgui. Però l'Àlex Urbana no és el nostre jefe, de moment, que ho acabarà sent.
3: És el mateix argument que tu fas servir per atacar els del Girona, que són del Barça i els del Madrid, Gonzalo?
0: No, no té res a veure. Jo és la primera vegada que veig un tio del Girona i del Madrid.
3: Doncs n'hi ha molts. N'hi ha molts.
0: Del Barça sí, del
3: Madrid. N'hi ha molts que són els que m'insultaven a mi. Sí, de Madrid i de l'Espanyol.
1: I de l'Espanyol i del Madrid també hi ha uns quants.
3: Correcte, n'hi ha uns quants.
1: Molts. Bueno, Àlex, doncs res, que a partir d'ara...
4: No, o sigui,
1: intentarem reconduir la teva vida. Vale, intentarem que caminis cap a la llum.
0: Podem fer que entri a parlar del Madrid, de parlar dels entrenaments del Madrid, de la nova premsa del Veló.
4: Gonzalo, que ganamos los derbis, la mayoría al Español y alguno que otro al Barça.
0: Bueno, pues perfecto.
4: Si te escuece que venga el nuevo de la clase a enseñar cómo se va la Champions con 4 años de historia en primera, no es mi culpa.
0: No me va a venir alguien de P5 a enseñarme nada cuando estoy en cuarto de la ESO ya. Porque como puedes comprender, cuando ni existía una columna del Estadio del Girona, el Español ya llevaba no sé cuántas copas del Rey, hijo mío.
4: Yo sé que tú eres lo suficientemente inteligente como para entender que un niño con un equipo que tenía su equipo fuera de cualquier foco en Girona, en primera división, pues hoy, y más con el Barça al lado, pues era muy difícil. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. Y yo, a diferencia de muchos, sufro un día a la semana, no sufro dos.
0: Bueno,
4: es muy
0: importante. Alex, perdona, después de lo que has confesado hoy, tengo mis dudas.
2: Alguien solo está fent caras,
5: Hay que darle un margen de confianza.
1: Tío, faja per tancar, perquè avui estrenem secció d'aquí una estona. Venga, va,
6: yo rápido. Creo que le das demasiada importancia al periquito.
0: No, se la doy yo a él.
6: Es tan sencillo como preguntarle si en su campo han escuchado alguna vez el himno de la Champions.
1: Sí, un copo.
4: Eso lo digo yo.
0: Javi, ahora te hago un bizum para la paella, para que mires al tío, así que para que te lleve más días. Venga, hasta luego. Juega al teléfono ya.
1: No, tinc constància de que un cop va sonar. L'estiu previ a l'estrena de l'estadi de Cornellà al Prat.
0: Cristóbal, no acabes la frase, que te veo venir, que te veo venir.
1: De veritat, per provar la megafonia...
0: El dia del treballador.
1: No, perdona.
0: Tampoc te passes.
1: Mira, per provar la megafonia va sonar tot això a l'estadi de Cornellà al Prat. I va ser notícia, ho recordo perfectament.
0: Cristóbal, què busques?
5: Estava jo pensando, digo, ¿de dónde lo sacas?
1: Que a més crec que va jugar contra el Liverpool, un amistó i tal.
2: El partit inaugural
1: va ser contra el Liverpool. Doncs dies abans, amb l'estadi buit, va sonar l'estadi
0: de
3: Sí.
1: Venga, va.
0: Rápidamente, le doy una entrada si quiere venir a ver a su equipo el domingo al campo del Español. Si le apetece, yo le doy una entrada.
4: Mi único equipo juega hoy y con suerte, con mucha suerte, la semana que viene ya podremos estar por delante de vosotros.
0: Vale, la invitación está hecha.
1: Àlex Luna, va, anem parlant. Gràcies, eh?
4: Gràcies, un abraçada. No caigueu, de veritat.
1: Tremendo. Això, tio Faja, això ho canvia tot ara amb les connexions amb l'Àlex Luna a la taverna dels divendres.
6: No, lo cambia todo, no. O sea, lo quiero los viernes aquí.
1: Lo quieres aquí. Vale,
0: yo prefiero Àlex Luna que a tio Faja.
1: Negociarem amb l'Arena.
6: Que no quede como un chascarrillo. Elena de Diego, quiero chucherías.
1: Quiere chucherías, tiene chucherías. Vale, tío Faja.
6: Quiero
0: ese tío. Vete a la playa a comer chipirones y déjanos en paz ya, hombre, que ya está bien.
1: La audiencia...
6: No lo ves como lo ha puesto el periquito.
1: La audiencia que estigui pel Port de la Selva, si veieu dos tios que semblen al tío Faja i al Sique,
0: que le den una moneda.
1: Són ells. Va, una forta abraçada, así que... Javi...
6: Venga, va, adiós.
1: Porteu-vos malament i envieu alguna foto.
6: Dejarnos vivir, adiós.
1: Venga, va, disfruteu. Va, em fa molta il·lusió aquesta portada del Mundo Deportivo que diu que sí al Barça, Hansi Flick, la proposta per renovar fins al 2028, més un any més. És una gran notícia si finalment es concreta que seu representant arriba la setmana vinent. Per tant, s'ha d'apuntalar el futur del Barça. I en honor a Hansi Flick, Willy... Tens una cançó. Qui la canta, aquesta cançó? Són col·legues teus?
7: Són col·legues meus, es diuen Cap Quadrat i sonen així, mira.
1: Mira. Cançó Hansi Flick.

0: T'agrada, no, Gonzalo, veig?
1: Jo no sé què faig aquí avui, la veritat. O sigui, tinc els meus dubtes.
2: A més, quantes hores has dormit?
1: Unes quantes.
2: T'agraïm que hagis vingut, perquè...
3: Unes quantes, perquè s'ha presentat a dos quarts de dues, clar.
2: No, però aquí està complint amb la seva cita amb la taverna.
1: Jo estic al port de la selva, a la platja, menjant una paella.
3: Bravo, bravo, Gonzalo.
2: I tens bona veu, però de lata, que has dormit poquetes hores.
1: Tenia un cumple ahir d'un amic meu que feia 30 anys.
3: Don't fer que tenia aniversari.
1: Tenia aniversari.
4: Si no hi eres...
3: No.
1: No, però tenia... Ell coneixi, per qui és.
3: Golfo.
0: Sí, sí, no, jo dormia.
4: Oye, Willy, son buenos esta gente,
0: va.
4: Eh?
0: Sí, senyor.
4: Vinga, va, que queden 9 minuts per les dues i avui, Willy, estrenem secció.

0: Gonzalo, veig que també t'agrada aquesta.
1: Sí, la cara de Gonzalo està disfrutant, eh? Va, estrenem secció per posar en comú càntics del Barça. Ja sabeu que al Què t'hi jugues tenim el David Toy, que és cantant i compositor de la grada del Camp Nou. Entre molts èxits de grada, va treure el de Pedro Potter.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Sí, sí, sí,
1: David Toy, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia. Què tal? Tot bé? Saluts a tots.
1: Bon dia. Home, tu bon dia. Hem de reivindicar que aquí al Què t'hi jugues el David Toy li va posar el sobrenom de Pedro Potter.
2: Sí, senyor.
1: I va estrenar la cançó de... 17 años y de
3: puta en el Camp Nou.
1: El
3: Potter es el mago canario que llegó y que todos adoramos.
1: Gran cançó. Va, David, activem aquesta secció que encara no té nom. Vull compartir amb vosaltres les dues propostes de nom de secció. I, Helena, digue'm la teva opinió i els oients també podeu opinar. Aviam. Una seria Toy al camp és un clam.
4: Toy al camp és un
1: clam. Toy al camp. I l'altra, David, quina era, que no la trobo?
3: I si Toy animem, guanyarem.
1: I si Toy animem, guanyarem.
2: Endavant. Aquesta és bona, eh?
1: Vale, aquestes són les dues propostes. Si en teniu una altra, ens la podeu fer arribar al WhatsApp del programa 666-32-72-11. Aviam. Aquesta acció per què és? Per... proposar càntics pel Camp Nou, David, perquè per exterminar càntics com Ole Le, Ole Lassi del Barça és el millor que hi ha i coses d'aquestes, que no sé què fan al Camp Nou, i activar càntics com, per exemple, m'has fet arribar aquest de 4 o 5 culers a la terrassa d'un bar, la tenim, Willy? Mira, aquesta.
5: Avui no

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la cadena SER, en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa Líder de la Ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
8: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
9: Bon dia, dissabte 2 de maig, dissabte que ha començat amb temps inestable. El Meteocat ha activat un avís per les pluges que poden ser intenses aquest matí al sud de Catalunya. Núria Seró, què hem d'esperar? Bon dia.
10: Un dia gris i insegur. Hola, molt bon dia. Els xàfecs ja estan deixant ruixats especialment a les comarques de Tarragona. A Miami Platja s'han acumulat fins a 15 litres per metre quadrat. Al llarg del matí tindrem aquestes precipitacions intenses, especialment a les comarques de Tarragona. També plourà al Pirineu, Prepirineu, Ponent. Ja a la tarda tindrem les precipitacions que continuaran al Pirineu i al vespre es tornaran a activar a Ponent. Una jornada que comença amb clarianes a les comarques de Girona, però ràpidament arribaran els núvols. Avui les temperatures màximes són una mica més baixes que les d'ahir i en general els termòmetres mouran entre els 19 i 23 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 14 graus a Girona, 16 a Tarragona, també a Lleida i 17 a Barcelona.
9: Gràcies, Núria. Per cert, que el mes d'abril que acabem de deixar enrere ha sigut el més càlid dels últims 20 anys, així ho demostren dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que constaten que la combinació de l'anticicló i l'àrea càlid que ha arribat del nord d'Àfrica ha provocat un augment substancial de les temperatures. Els registres que teníem fins ara demostraven que els abrils més calorosos havien sigut els del 2011 i el 2023. Enguany, però, hem superat aquest rècord. Repassem ara l'actualitat informativa. Les mobilitzacions de l'1 de maig han agrupat milers de persones arreu de Catalunya. Convocades pels grans sindicats, les mobilitzacions s'han centrat en exigir la pau i denunciar l'onada reaccionària d'arreu del món de Trump a Netanyahu. Així ho han expressat els líders de Comissions Obreres i UGT, Belén López i Camil Ros.
11: És un any de dir no a les guerres i no al feixisme. Ens estan intentant colar el feixisme per tots els costats.
12: Important reivindicar la pau, la democràcia i l'ordre internacional en aquests moments. Per tant, també llancem un missatge de suport i solidaritat a la flotilla.
9: Més enllà de les reivindicacions laborals habituals, com l'augment dels salaris, també s'ha exigit respecte a la regularització extraordinària d'immigrants.
13: Hem d'obrir les altres organitzacions més que mai a la comunitat migrant i empoderar-la.
9: I han denunciat la polèmica mesura del govern ja retirada d'incentivar els metges a escurçar

0: a les baixes laborals. La mobilització s'ha aturat davant de la seu de la patronal Foment del Treball.
1: Ens voleu de front perquè ens hi trobareu!
0: On les joventuts dels sindicats han denunciat la precarietat a la que estan exposats. I encara en el marc de les reivindicacions de l'1 de maig, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer demana al govern espanyol que aprovi ja un marc legal que permeti als malalts oncològics tornar a la feina de manera progressiva. Fa 2 anys que Ministeri, Patronal i Sindicats van començar a negociar-lo, però no avancen, Susana Ruiz.
2: Segons dades de la Federació, gairebé la meitat de les persones diagnosticades de càncer no poden fer un retorn progressiu al seu lloc de feina un cop acabat el tractament, tot i que ho voldrien. Clara Rosàs és la gerent de la FESEC.
3: Ho viuen aquest retorn a la feina amb molta incertesa, degut a les seqüeles derivades dels tractaments que a curt i a mig termini poden tenir un gran impacte.
2: Actualment, per no reincorporar-se de cop, les persones amb càncer només poden acollir-se a una reducció de jornada i de sou sempre que l'empresa ho accepti.
0: En una setmana on els professors han convocat noves mobilitzacions, els grans sindicats, a qui sentíem fa uns minuts, UGT i Comissions Obreres, defensen l'acord al qual van arribar amb el govern per millorar les condicions dels docents. Denuncien que altres sindicats estan sent agressius contra els seus militants a les escoles. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, però demana que el govern reobri negociacions i reivindica que són el col·lectiu majoritari en el sector educatiu.
4: Es mostrin compromesos amb el col·lectiu i reobrin aquesta negociació per arribar a una acord que realment reverteixi la situació que estem patint.
0: Són declaracions a TV3. Més coses, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, exigeix al govern de Netanyahu l'alliberament de Saif Abuleshek, un ciutadà espanyol, activista d'origen palestí que viu a Barcelona, que és integrant de la Global Sumut Flotilla.
5: De que un ciudadano español, Saif Abuleshek, habría sido ilegalmente retenido por Israel y estaría siendo trasladado en estos momentos a ese país. Exigimos su liberación inmediata, exactamente igual que el resto de los ciudadanos españoles.
0: I és que Netanyahu ja ha alliberat a l'illa de Creta una trentena d'espanyols que estaven retinguts per Israel.
5: Cerca de 30 españoles han desembarcado en la isla de Creta junto a otros ciudadanos tripulantes también de la flotilla. Nuestra cónsul en Grecia se encuentra desplazada en la isla para atenderles, assistir-les i dar-les tota la protecció que necessiten.
0: Parlem d'activistes que han passat 40 hores en un vaixell israelià on no se'ls ha donat ni menjar ni aigua i que han hagut de dormir al terra. Un terra, asseguren els propis activistes, que la tripulació anava mullant deliberadament. Dos minuts i seran les 9 en punt del matí. En el que portem d'any, 33 persones han mort en accidents de trànsit. És un 40% menys que l'any passat. Ara bé, 2/3 de les víctimes, Andrea Villoria, són perfils vulnerables.
6: Sobretot motoristes, però també ciclistes i vianants a qui trànsit demana extremar la prudència a la carretera. A més dels morts, els accidents han causat més de 200 ferits greus. La majoria de les víctimes, el 80%, són homes. La majoria adults, però trànsit destaca també la mort de 9 persones de menys de 34 anys. Les vies més mortals en aquests primers 4 mesos han estat la C25, la P7 i la Nacional 340, i els accidents més freqüents són sortides de via o xocs frontals. Per demarcacions, Barcelona concentra quasi la meitat dels sinistres, seguida de Tarragona.
0: I justícia canviarà el director de la presó de Puig de les Basses a Figueres arran dels últims suïcidis que s'han produït a la presó. El departament nomenarà el seu substitut als propers dies, després que l'actual director hagi dimitit. Anem amb els esports. El Barça, que ha de guanyar aquesta nit a Pamplona si vol optar a ser campió de Lliga ja demà, mentre el Girona s'ha complicat la lluita per la permanència després de perdre amb el Mallorca. Joan Tejedor, bon dia.
7: Bon dia. Derrota per la mínima del Girona, 0-1 contra un rival directe, el Mallorca, Montilivi, en un partit en què els de Mitchell van mereixer alguna cosa més, però que els deixa només 4 punts per sobre del descens, a l'espera que durant el cap de setmana juguin els equips que tenen per sota, entre ells el Sevilla, que és qui marca el descens i se li pot posar un punt. Mentrestant, el Barça viatja avui a Pamplona amb Rafinha i Marc Bernal com a novetats que s'esperen a la convocatòria per mirar de sumar 3 punts al camp d'Osasuna que el posin en situació l'obligació de ser campió demà si l'Espanyol puntua contra el Madrid a l'RCD Stadium. L'Osasuna Barça d'avui és a les 9 de la nit. El podreu seguir, com sempre, al Carrusel Deportivo de la cadena SER i des de les 8 també al Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya.
0: Gràcies. Té que tot això en el mateix cap de setmana que el Barça femení pot aconseguir l'accés a la final de la Champions. Les blaugranes s'enfronten demà al Bayern amb un Camp Nou que a hores d'ara és a punt d'esgotar totes les entrades. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Et posem al dia des de fa més de 100 anys. Però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
3: La Puerta de Alcalá.
2: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
4: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
5: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta.
6: Volver a casa.
5: Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Ana Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog. Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: ¿Quieres ahorrar hasta un 20% en tu seguro de coche? Calcula tu presupuesto de forma rápida y sencilla en allianzdirect.es y contrata tu póliza online a un precio directo. Allianz Direct. Directo a tu ahorro.
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
3: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta. Volver a casa. Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Anna Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog. Com a meravelles. Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
4: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi de Sadar.
7: 67?
6: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
8: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
6: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
10: A vivir que son dos días, Javier del Pino.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
2: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als Jardins del Palau de Pedralbes. Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Rosario, Les Migas, Judith Nederman i molts més. Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol, viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
3: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?

0: Que l'estàs fent, ja ho veig aquí, Mariona Borrull.
1: Hola, bona tarda.
2: Sempre fa boguetes, no sé.
3: Com anem?
2: Què t'ha agafat, ara?
3: M'ha agafat pontitis aguda.
2: Molt bé. No, agraït, perquè hagis triat la ràdio en comptes de...
3: S'ha de ser agraït en aquesta existència, màxim
2: castigo. Si no estiguessis aquí, on estaries, Mariona?
3: A la platgeta. Mm. Oi, sí, imagina't, lloc de sota aquests fluorescents, un sol de veritat, no?
2: Quants dies queden perquè te'n vagis a Cannes, al festival?
3: Una desena, aproximadament. Prefereixo no comptar-vos. Prefiero no saber-lo.
2: Però si estàs encantada d'anar-hi cada any.
3: Encantadíssim. Escolta'm, el dia 12 marxarem cap a Cannes, mare meva.
2: Parlant de Cannes, hem de felicitar aquí, Clàudia.
4: A una amiga del programa, la Marta Bassols, per favor, que es van endur el premi a millor guió amb la sèrie de Jo Siempre a Veces. I ens en alegrem molt.
2: Amb la Marta Loza, que han fet un serión que està a Movistar Plus, Jo Siempre a Veces. Quina manera de vestir tan xula, No sé si la vas veure la catifa vermella, amb aquelles transparències...
3: És que tenim gust, tenim gust. Jo Siempre a Veces escojo bien.
2: Molt bé. He fet sortir la catifa... Perquè avui, moda i cinema, tenim la gran estrena d'aquesta setmana.
3: Et veig com Aladdin aquí, No està malament.
2: Avui parlarem de divas.
3: Molt bé.
2: Amb Mariona Borrull. I ara sí, mare meva, quina introducció més llarga. Se'ns ha acabat el programa. Aina Callejón i Gerard Puig, com esteu? Bon dia.
5: Bon dia. Molt bé.
2: Sou... Anem a posar-los una etiqueta. Joves cineastes? Està bé? Us sentiu còmodos amb aquesta etiqueta?
5: Sí, identificades.
2: Ja esteu d'estudiar a l'ESCAC o encara hi aneu de tant en tant per Terrassa?
6: Sí, som lliures.
5: Ja hem acabat.
2: Una fet direcció i l'altra guió. A veure, que aixequi el dit.
5: Jo soc la guionista.
2: Hola, guionista.
6: I jo he fet direcció.
2: Però escolta'm, guionista, però també estàs dirigint.
5: Efectivament.
2: Amb el teu curt... Me, you and the cow?
5: Sí, tu i jo i la vaca.
2: O tu, jo i la vaca.
5: Sí, amb tots els idiomes.
2: Estaves competint a Cannes, precisament.
5: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i és una oportunitat increïble, sobretot per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
2: Bé, i en Gerard també no competirà, però estaràs com de promo, no? O sigui,
6: sí,
2: mostrant-te allà, mostrant la teva feina.
6: Sí, encara no sé ben bé què estaré fent. Ah. Ho he de descobrir, ho descobrirem quan arribi el dia, però sí, estaré allà. Aleshores, molt content.
2: Bueno, però vull dir que has passat el teu curt, no? Que no trobis amb alguna sorpresa a última hora.
6: Passar-se no es passa.
2: Ara
6: és d'una part del festival més de mercat. Aleshores hi ha molta confusió i molta gent que aprofita aquesta confusió per fer-se una mica de bombo. Però jo, a mi, èticament, no puc fer això.
4: No t'hi trobarem.
3: Deixa'm que jo faci bombo, d'acord? El curt està seleccionat al Short Corner, oi que sí? Que és, diguem-ne, la selecció que Can fa dels millors curts que encara s'han d'estrenar, però que donen suport des del festival perquè trobin en les seves primeres pantalles arreu del món. És com la garantia de Can, no?, de que aquest curt val molt la pena i, per tant, estàs validat. Escolta'm.
4: Exacte. I vas allà buscar distribuïdores, no?, una mica...
6: Sí, més o menys això. No ens deixen fer servir la paraula selecció explícitament.
2: I casos...
4: Esteu censurats.
6: Estem vetats.
2: Ella sí, sí. Un moment, quina paraula, doncs, s'ha de fer servir.
6: Clar, o sigui, sí, és veritat que hi ha hagut una selecció, una tria, una cura per part de l'ICA, que és el que ha organitzat el programa en el que va el meu curtmetratge com el marxer de film, però no és una selecció per part d'un jurat de Cannes, del propi festival com a tal. Simplement és com una tria que fa l'ICA per enviar els curtmetratges seleccionats en aquest mercat amb algunes ajudes econòmiques. Doncs, per exemple, cobreixen el que és l'hospedatge, et cobreixen dues acreditacions per al festival, però...
2: Festes posteriors, que això està més interessant?
6: No sé, no m'ha arribat aquest correu electrònic.
3: Són menys interessants del que et penses, t'ho dic.
2: Aina, és que no sé si sou mitòmans o no, però, home, és Cannes.
5: És fort, però són molt secretius, O sigui, ens arriba la informació a comptagotes.
2: Però amb qui t'agradaria coincidir? Mira, és que només dels espanyols ja s'ha fet història, perquè hi ha tres pel·lis.
5: És increïble, aquest any és increïble.
2: Sorgo i Almodóvar, Los Javis...
5: L'Aina Clotet...
2: Bueno, sí, amb una altra...
5: La Carla Simón, que és la presidenta de la Cinesa aquest any, del jurat.
2: Imagina't.
3: O sigui... Podem portar números absoluts. El cinema català enguany té 7 pel·lícules, que és un rècord històric des dels anys 80, que és quan comencen a haver-hi registres del número de pel·lícules presentades. No era tan bona època des de principis dels 2000. És a dir, des d'Isabel Cuixet, amb la vida... No, el mapa de Secreto de los Sonidos de Tòquio, com es digui, sí. Los Arazos Rotos... Estem parlant de rècords històrics també del cine català, que sembla que parlem només de Madrid, aquí.
2: Mm-hmm. Doncs molt bé, doncs que guai, no? Ara només toca guanyar. No, Aina, quina pressió.
5: Bueno, mira, jo aniré ja a passar-m'ho bé, a veure tots els curtmetratges de tot arreu, que hi ha com 15 països, si no m'equivoco, seleccionats, o sigui que, a disfrutar-ho i a veure què passa.
2: I entre aquests sí seleccionats, amb el cas de tu, jo i la vaca, es pot dir pel·lícula seleccionada perquè competirà

0: a la secció Le Cinef, ho dic bé?
1: Sí, sí.
0: Del Festival de Cannes. Anem a explicar una mica de què va aquesta història, perquè és una noia, la protagonista és una jove addicta al mòbil. Us sona això de l'addicció al mòbil? Aquí el seu pare, diguem, porta en un centre que com de desintoxicació,
1: sí, de rehabilitació,
0: no? Rehabilitació, sí. Però al camp, amb una granja de vaques.
1: I, bueno, llavors ella la porta allà i la teràpia, bueno, és una mica inusual, no? I és a través de la connexió amb vaques. Llavors, bueno, doncs lluny de...
0: Quin tipus de connexió?
1: Bueno, clar, al final... l'animal fa una mica com de reflexe de la persona, no? I posa... Bueno, primer que la persona s'ha de fer responsable dels animals, mm-hmm. que això neix de la teràpia de l'equinoteràpia, que es fa amb cavalls, sí. Però bueno, jo vaig escollir la vaca perquè em semblava un animal que representava més i posava més en contrapunt, com el fet de la immediatesa del mòbil, i llavors em sembla com bueno, és un animal com lent, gros, pesat, i també hi ha això, com fer-li com de reflexe a la persona, una mica com perquè al final és com que enfatitza com les emocions, no? Pues estàs allà cuidant i si tu estàs intranquil o no fas les coses bé, doncs l'animal es posa nerviós i bueno, una mica funciona així la quinoteràpia.
0: Però d'on surt aquesta idea de guió? O sigui, és algun...
1: Bueno, això jo vaig començar...
0: Ja saps, els periodistes ja volem casos reals, no? Preguntem per si t'ha passat algú del teu entorn, li ha passat? O...
1: Sí, o sigui, bueno, hi ha diversos ingredients aquí que es van juntar. Primer vaig veure una fotografia de la Paris Hilton i la Nicole Richie, que surten amb una vaca amb una boa rosa.
2: Digues-ho!
1: I, o sigui, vaig dir...
2: Reina!
1: Sí, vaig dir, o sigui, aquí hi ha una història increïble, necessito això. I llavors, bueno, vaig tenir un accident amb el mòbil anant amb skate, i em vaig obrir l'estella a tres punts, em van fer.
0: Un moment. Expliquem-ho bé.
2: Story time! El flow cabron.
0: O sigui, tu anaves a sobre de l'skate fent skating.
1: Anava a tirar la basura, no? I estava jo amb les meves coses al cap, tal, dissociant-me una mica, no? I estava com al mòbil. I de sobte, clar, em vaig fotre una hòstia i, bueno, em vaig caure i, clar, anava amb la basura amb el mòbil i em vaig caure de cara.
2: Os preguntaréis com he llegado hasta aquí.
3: No, però perquè tu anaves distreta mirant el mòbil.
1: Exactament.
0: Però a sobre del patinet.
1: Icònica.
3: Sí. I aquí vas dir, espera't un moment, vaig a revisar les hores d'ús apurant...
1: Efectivament,
3: tinc
1: sí,
3: un problema.
1: Sí, clar. Jo amb tota la sang vaig dir, bueno, igual alguna cosa no està anant bé, no? Llavors pues, els hi vaig demanar com els meus companys com que em passessin fotos de captura del temps d'ús, no? Llavors, bueno, vaig començar a veure que, o sigui, era una barbaritat.
0: Què van veure els teus ulls?
1: Hores i hores, o sigui, 12 hores, 8 hores, la gent, o sigui, passant-se el dia...
0: 12 hores en un dia?
1: Sí, bueno, que també hi ha gent, o... no?, que es posa podcast, no?, de sobte, i això també clar. Va comptant, no? Però bueno, sí.
3: Bueno, i si treballes, és veritat que si... Es diu molt, però si la teva eina de treball és el mòbil, clar, estàs tot el dia
1: mirant vídeos,
3: clar, llegint, no sé què.
1: Sí, tot va sumant. Però bueno, la qüestió és que ens passem una barbaritat d'hores, no? Llavors jo vaig començar com a plantejar quina relació teníem amb el mòbil, no? I si realment hi ha alguna mena de control, perquè és que no ens ho plantegem gaire, o sigui, ens despertem, ens anem a dormir amb el mòbil i aquí no hi ha ningú al volante, o sigui...
0: Amics, com és la vostra relació amb el mòbil?
4: Jo intento limitar-me bastant, intento esborrar-me a Instagram cada X mesos.
3: Això ho fas molt, ja ho noto.
4: Sí.
3: Gerard no hi és.
4: Sí, no, jo m'autolimito bastant amb el telèfon perquè sé que tinc molta facilitat per quedar-me enganxat. Jo quan Twitter encara era Twitter em podia passar 25 hores al dia.
0: I mira que no hi havia vídeos, no hi havia en teoria vídeos, no? Que és el que més enganxa.
4: No, sí que hi havia algun clip, però...
0: Però vaja, que no és TikTok, per entendre's.
4: Clar, no és TikTok. TikTok no l'he tingut mai, per exemple. Mm-hmm. Perquè sé que si hi entro, no m'entrés.
1: Sí, el TikTok també el tinc cancel·lat, o sigui, no...
2: Però escolteu, la intenció és el que compta aquí, eh?
0: Què vull dir?
2: Sí. Que t'hi pots passar 12 hores, però si la teva actitud és de minimitzar i de reduir, jo crec que aquesta és l'actitud que portaràs cap a la teva vida en general, que és d'atenció, és de cura cap a les estones que passes fora del mòbil, lluny del mòbil. Per tant, aquí sí que crec que la intenció és el que compta.
1: Sí, a mi també m'interessava, no només o sigui, com l'ús que hi fem, sinó o sigui, que al final les addiccions, jo com ho he tractat una mica en aquesta història, és que fan com d'escut per aquelles ferides potser més profundes, no?, que no ens atrevim a entrar. I llavors, bueno, quan hi ha com hàbits que estan desmesurats o que, bueno, que acaben sent tòxics per nosaltres mateixos, jo crec que mirar què està passant allà i veure què hi ha realment a darrere, perquè sempre hi ha un motiu, hi ha un origen de per què fem les coses, una mica doncs, això és el que tractava amb la història.
0: Necessitem tantes vaques en les nostres vides, no?
3: La Simona, hem de conèixer tots la Simona, que com la veu trobar?
1: Total.
3: O sigui, el moment de contactar amb granges?
4: Sí.
3: O com va
1: increïble.
3: Ser?
1: Increïble, això amb el
0: productor. No sé, tens família pagès, tu?
1: No, no.
0: Res, urbanita.
1: No, sí. I jo me'n recordo també de petita com una excursió que vaig fer, que vaig tenir un moment que, o sigui, no sé què va passar, però em vaig quedar jo sola amb una vaca com munyint-la i no sé, jo crec que això en algun moment...
3: Et va calar.
2: Realisme màgic, amiga.
1: Total. Amb el David López vam enviar, bueno, doncs vam enviar a totes les granges de Catalunya i, però és que la família Pifarré, o sigui, és que va ser increïble. O sigui,
0: d'on són? Són
1: del Carràs, de Lleida.
0: Ahà.
1: Sí, sí, sí. Ell em va escriure un mail, o sigui que és increïble, que em va dir, tenim la vaca que busques. Es diu Boira. Ai. O sigui, com càsting de vaca. O sigui, increïble. Sí,
3: ell
1: sí, sí.
3: Sabia que...
1: Ell ho sabia. Que... Ell l'havia triat.
0: I aquí havies de donar més indicacions a la protagonista, a la Paula del Río o a Boira?
1: Jo crec que la Boira. No, va ser tot un repte el tema de les vaques. O sigui,
3: clar,
1: jo crec...
3: Com rodeu? Perquè ja heu de generar aquests moments de que la vaca estigui quieta, que ara la vaca es mogui.
1: Clar,
3: no sé què,
1: vull que surti és... quan ens interessa. Sí, sí, o sigui, bueno, hi havia tot de tècniques. La Núria, que era la neboda del Joan, i la filla del Carles, feia un soroll ella i les atreia. O sigui, era superflautista de Melin.
0: Com una xiulada, diguem.
1: Sí, feia com un soroll. Ara no el replicaré, no? Però...
0: Sí, sí que el pots aplicar. Estem a la ràdio. Vivim dels sons.
1: No. Jo per aquí no passo, jo.
3: Em podeu fer moltes coses perquè el xiulet de la vaca no m'hi trobes.
1: No hi faria justícia, la veritat. I després també amb el menjar. Hi havia els brots verds, no? Però el pa, bueno, el pa, o sigui...
3: La torna boja.
1: Però era molt divertit, perquè clar, li posàvem en el morro i clar, li fèiem... Era com molt coreogràfic, no? Li fèiem la volta... Clar, clar.
2: Seria meravellós que anéssiu bacant amb la Boira.
3: Sí, esclar,
2: oi, amb la red carpet, la catifa vermella...
0: S'ha contemplat, què diu la producció?
1: Malauradament, la Boira va morir.
5: Oh! Ostres!
3: Porca!
2: Sí, no, ho sento molt.
1: És bastant, sí, molt trist.
3: Això és molt fort.
1: Sí.
3: Ens en havíem encarinyat tots, això és ja. Terrorífic.
2: Aquesta taula
3: s'ha no, no, cols trencats. Però què va passar?
1: Era gran. Sí, crec que tenia una úlcera a la panxa. No
0: mare
1: sé.
0: Meva.
1: Sí.
4: Teniu un petit in memoriam o alguna cosa?
3: Literal.
1: No, perquè va arribar després. Però...
3: Ai, ho heu d'afegir als crèdits, no?
1: Sí,
3: en la memòria a la pròxima... De
1: Boira,
3: tal.
1: Sí, sí. Ai, ja, ho sento molt, nois.
0: Anem pivotant entre els dos documentals. Gerard, vosaltres no teniu Boira, però teniu l'Iván Morales.
4: Sí,
0: vull dir, una cara coneguda de l'escena i del cinema. En fi, com li proposeu i si posa bé, si posa fàcil, perquè aquest senyor pues, deu tenir la seva agenda.
4: Sí, sí, sí. La veritat que molt content d'haver pogut treballar amb ell, perquè a més va ser el meu primer professor a l'ESCAC.
1: Oh.
4: Nosaltres al començar el grau vam fer una setmana, una petita setmana introductòria de posada en escena i vam aixecar una obra de teatre, com sí, crec que era una setmana, en dues setmanes, i ell just va ser el nostre professor, aleshores a mi em venia molt de gust com poder tancar el cicle treballant amb ell, com, no? Com l'inici i el final com de la meva etapa ESCAC. I va dir que sí, molt fàcil, ho va posar tot molt fàcil. Jo crec que també el personatge que interpreta era un repte que potser no s'hi havia enfrontat mai i aleshores jo crec que sí, que això va ser el que el va motivar a dir que sí.
3: Que hem de dir que també surt a la sèrie Yo siempre a veces, Iván Morales, vull dir que
0: sí, connexions... Fa bastant el secundari de moltes sèries, sí. Vull dir que és un tio com molt generós, sí, i m'imagino que quan el truquen i...
3: I això a vosaltres amb el curt us juga a favor, o sigui, tenir una cara coneguda a l'hora de vendre, a l'hora de...
0: Moure,
3: vull dir que és com una mica un ham, de, ostres, tenim tal nom.
4: No ho sé, la veritat, encara m'hi he de trobar perquè encara estem començant el procés de distribució i de moure'l i tal, però sí que no vam fer-ho com per aquesta visió potser més com de mercat, sinó perquè era un personatge que s'havia de representar com amb bastant respecte, crec, i volíem com trobar algú a l'altura que hi pogués com fer justícia.
0: Mm-hmm. Sí. És una persona que ha patit un ictus i que ha de... Bueno, es recupera i torna a viure a casa amb el seu fill, en Lluís Arruga, que el cuida. El curt d'en Gerard Puig es diu Desfici.

0: Clar, és una relació de dependència. Mm-hmm. Bueno, s'ha girat la truita, els pares cuiden dels crios i ara, doncs, per circumstàncies, ha girat la truita. No? Mm-hmm. I se n'encarrega 24 hores.
1: Sí.
0: Un noi que deu tenir, què, 20 i pocs?
1: 22 anys.
0: 22. Sí.
2: A moltes mi, preguntes. A realment, el primer que em pregunto és desfici, el títol del curtmetratge. O sigui, per què tries el desfici? De veritat, és que és una paraula molt forta. Què volies expressar amb això?
1: Sí, bueno, desfici, tal com està descrita, crec, al diccionari, és com una passió com molt intensa que pot portar com a un desig violent. I jo volia representar una mica també com a vegades com hosti, les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida, i tu pots fer-ho com la millor intenció del món, però hi ha molts factors com que poden entorpir una mica com aquestes dinàmiques. I a més el curtmetratge també parla una mica com des d'aquesta posició del cuidador es genera com una dependència que potser involuntàriament com et pot portar com a llocs molt tirans. Pots com acabar convertir-te en un tirant, no? Com pel bé de l'altra persona, fer-li fer les coses com a la força, no? Tipo, menja d'aquesta forma, agafa la forquilla d'aquesta forma, no? Com una mica com pel seu bé acabar castigant-lo de més, no? Quan ja està fent el seu procés.
0: I ha fet el pare un moment que li diu, és un sergent del nen, no?
3: I que a més és una posició molt estranya, no? Com a fill està renyant o cuidant el teu pare, vull dir que el protagonista està una mica desubicat de ara em toca a mi i no m'adeixes a vegades.
0: Bueno, que no t'han ensenyat, t'arriba de cop i de nou i...
1: Sí, és heavy, jo, clar, això és una història personal i aleshores jo quan estava cuidant el meu pare sí que, clar, jo per exemple, soc una persona que mai he volgut tenir fills, aleshores creia que no havia d'explorar mai aquesta part de mi com més autoritària, com de la paternitat i tal, però sí que doncs ahir el vaig haver de cuidar durant una temporada i encara els caps de setmana doncs també, i vaig veure com sorgia en mi com aquesta part potser més paternal que en el fons no deixa de ser una rèplica a vegades, no?, de com m'ha criat ell. Mm-hmm. I dic, hòstia, doncs en realitat m'hi assemblo més del que pensava, no? O això que no necessàriament com ho comparteixo o estic d'acord amb comportar-me d'aquesta forma, però entenc com que en algun moment ell m'hagi pogut tractar així o hagi pogut fer les coses d'aquesta manera o d'una altra. I és interessant fer, sí, com aquest canvi de rols.
3: I has trobat, o sigui, com li passa una mica al protagonista, moments per tu, o sigui, aquesta dedicació de les 24 hores de no buscar ningú més que entri en aquest vincle que teniu tu i ell, has sabut separar una mica?
0: Perdona, que tampoc s'acaba entendre per què no busca ajuda. O sigui, jo dius, nen, si no pots...
1: Sí, jo crec que això també és com fruit d'haver escrit des d'una experiència com molt personal. Aleshores, com hi ha moltes coses que potser dones per fet o com que per no implicar com a certes persones com omets, i aleshores hi ha informació que per tu és molt evident que no s'acaba de traslladar com en el curtmetratge. Però sí, jo recordo... potser no enfrontar-me com això des d'una voluntat com 100% meva de dir no vull ajuda, sinó en el cas concret del curt el que passa és que el protagonista no vol implicar a la seva mare perquè estan divorciats i aleshores com té aquesta cosa de la mare sí que vol ajudar molt, no? Però ell vol com allunyar-la una mica perquè al final diu, hòsties, doncs
3: No li toca,
1: no? Moltes dones, com ja els acaba passant això al llarg de la vida, no? Com que doncs, la seva parella li passa un accident així i se n'han de fer càrrec tota la vida, no? Les dones sempre han estat també com molt relacionades com amb el món de les cures o se les ha com associat molt al món de les cures, i ma mare doncs, just s'havia divorciat del meu pare feia un any i jo estava com molt cabeçut de no, això no és la teva batalla, això em toca a mi com a fill únic i com, no? Hi havia com un sentit de responsabilitat molt heavy, però bueno, sí, al final com no som sobrehumans i com ens hem de deixar ajudar una mica, perquè si no acabes fent més mal que bé.
0: Bueno, sí. El que preguntava la Clàudia, vas saber trobar els teus moments també?
1: Sí,
0: per quedar,
1: sí.
0: Per tenir cites, per anar al cine, no?
1: Sí, no, vaig trobar els meus moments i també vam contactar amb una empresa d'assistència domiciliària que aleshores, sí, ho fa tot molt més fàcil. Que són coses que saben molt greu, perquè al final, clar, el meu pare és molt jove i dèiem no pots anar a una residència, també és estrany que tinguis una persona 24 hores vivint amb tu que no coneixes, però sí, al final s'ha de fer el millor per tots, no? No pots sacrificar 100% la teva vida o 100% anar per l'altra.
0: Que curiós, eh? Tot coses que us han passat i que les traslladeu a un guió, a un curtmetratge, poder algun dia amb una pel·lícula. És el millor material, en el fons, la vida viscuda?
4: Jo crec que sempre, o sigui, bueno, sigui més màgic o més irreal, sempre veu de l'autor. Quan escrius, quan dirigeixes, sempre hi ha una part autoral, es vulgui apartar més o es vulgui disfressar més, però sempre és que és impossible, no? Que no hi sigui, jo crec.
1: Sí, jo crec que és molt important la vivència personal a l'hora de crear. Sí, és veritat que potser aquests últims anys he tingut com una certa tendència a un naturalisme molt literal, no? De, vaig a fer obres sobre literalment el que em passa i vaig a escriure només sobre el que em passa. I ara, no sé, arrel de treballar com en altres projectes i veure com el que fa gent a la que et miro i tal, estic intentant com crear algo que sigui una miqueta més gran que la vida, que pot veure com de la vida, però dir alguna cosa més que simplement com el fet, com va passar, no?
2: Pensa que representar sempre magnifica la vida, eh? Per molt que facis una pel·lícula sobre exactament la realitat i que sigui un documental, només posar-ho en pantalla, posar-ho en imatges, ja és donar-li un eco diferent. Mm. Així que, endavant. Fes el que et vingui de gust.
4: 100%. I jo una cosa que també m'emporto és com que, bueno, que això es diu molt com a guió i tal, però com que al final els detalls fan que les coses siguin universals. O sigui, que sembla que a vegades quan fas com detalls molt concrets de la teva vida, doncs diguis, ai, això no ho entendrà la gent, però és que al final aquests detalls són el que fa humà el personatge o la història i fan, és el que arriba més a la gent.
3: I ara que deies això dels altres projectes, hi ha vida després de l'escac. Nosaltres vam parlar amb en Sergi Casamitjana i ell el que deia
0: director
3: era...
0: Director de l'escola.
3: Exacte. I el titular que ens va donar és de hi ha moltíssima feina dins del sector, qui no treballa és perquè no vol.
4: Clar.
3: Vosaltres que hi heu passat, què n'heu de dir sobre això?
4: Bueno, jo haig de dir que, per exemple, estic fent un màster de disseny de moda, no? Per si no surt tant l'escola, llavors...
0: Revisora. Rebut.
4: Llavors, pues, bueno, jo crec molt en plantar llavors. Llavors, bueno, jo també m'agraden moltes coses, llavors prolifero en diferents departaments dintre del cinema, anar plantant llavors i aviam què creix.
2: Sí, hi ha molt treballillo dins el sector.
4: Clar.
2: Que feines de 8 hores amb un sou estable és una altra cosa.
4: Clar, això ja no ho trobem, això.
1: Sí.
0: I en el teu cas?
1: Doncs jo he anat fent algunes sèries, alguns documentals, algunes pel·lis, però és veritat que es ven molt la idea de que un cop entres a la roda no surts de la roda i a vegades s'ha de lluitar una mica per mantenir-te en aquesta roda i no és tan fàcil, o sigui, no empalmes projectes només sortir de la universitat. Potser hi ha gent que sí, hi ha gent que té més sort, però sí, és bastant inestable, irregular, hi ha com molta angoixa per saber si tindràs feina els següents 3 mesos o no. Aleshores, és un estil de vida compromès, has de tenir molt clar que vols dedicar-te a això i tenir com algun treball secundari sota la màniga, per si de cas, perquè a vegades no pots pagar el lloguer només com amb 300 euros bruts a la setmana.
0: Bruts. Déu-n'hi-do. Bueno, el que vingui ja vindrà.
1: Sí.
0: No? De moment, disfruteu de l'experiència que aneu al Festival de Cannes.
4: Sí, sí, sí. No, i segur que surten coses increïbles d'aquí.
0: Clar que sí. Amb els seus dos curtmetratges, que per cert, clar, ens queda una mica lluny als oients anar a Cannes. On podran veure els vostres treballs? En alguna plataforma o així? No sé si ja es poden veure...
4: Doncs, de moment, a l'estrena de Cannes és l'únic que puc dir que poden veure-ho, perquè, bueno, tot just comença la distribució i, bueno, demanen que hi hagi com molta exclusivitat, no? Llavors, doncs, bueno, de moment, ara tot just comença, no?, el recorregut.
0: Paciència.
4: Tinc ganes de que arribi a Catalunya i que tothom ho pugui veure.
0: El tuyo i la vaca. I en el teu cas, el desfici?
1: Jo desfici, durant els dies del mercat, em sembla que és, obren una espècie de videoteca, que és com una plataforma digital per la gent acreditada al mercat. Aleshores, allà programadors, distribuïdors, agents de venda, tothom que el vulgui veure, mireu-lo, escriviu-me a correus electrònics, estem buscant distribuïdora, estem buscant estrena encara, és una oferta molt temptadora. Si us plau, mireu el curt.
2: Et veurem a la platja allà, a la Croaset, amb el portàtil i les ulleres de sol.
0: I molta crema, que ets blanc de pell, ja veig que necessites molta crema, tu. Bueno, Gerard Puig i Aina Callejón, cineastes joves encara, molta sort i molt d'èxits.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Mariona, ens quedem amb tu.
2: Yes.
0: I amb les divas, com ens agraden.
2: Digues-ho.

0: Tot és comèdia.
1: El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la cadena SER, en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa líder de la ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
3: Mariona Borrull.
4: Què la passa?
3: Per fi. Quants? 20? 21 anys?
4: Efectivament, el diable es vesteix de Prada. Dos.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé.
6: ¿Qué?
5: Demasiado ostentoso para un periódico.
6: Tu despacho.
5: Oh, vale.
6: ¿Quién regala ropa de Chanel?
3: Bueno, nervis entre els milers i milers de fans que té aquesta pel·lícula, perquè immediatament es va convertir com en un fenomen.
4: Esclar, tenia tots els ingredients de l'èxit. Era una comèdia que no es prenia seriosament a ella mateixa, amb dos grans actrius. Jo crec que una millor que l'altra. Anne Hathaway sempre trobo que corre una miqueta massa en aquestes pel·lis, com que intenta ser massa carismàtica. En canvi, teníem una diva aquí.
3: Drets, si us plau, tots els que estem aquí i els que ens esteu... No cal, però Meryl Streep és Meryl Streep.
4: Meryl Streep, efectivament, Miranda Presley. Hombre. Com es deia Anne Hathaway, aquella pel·lícula?
3: No? Ningú recordem? Ningú sap?
4: Ningú sap. Exacte.
3: Els nostres joves cineastes s'han quedat aquí, eh?
4: Que són macos, per favor.
3: Vosaltres us agradava aquesta pel·li?
7: Home, Aina, combina moda i cine, eh?
8: És molt icònica, la veritat.
3: Azul cerúleo.
8: El cinturó... Sí.
4: Increïble. Aviam, torna amb una seqüela sobre les condicions del periodisme de moda al segle XXI, quan hem de competir en blogs i amb això que se'n diu SEO, Search Engine Optimization, que és Google decidint si la teva revista és important o no. La qüestió és que Meryl Streep era una diva. Estem d'acord? Sí?
7: Home, sí? Per favor.
4: Estem tots d'acord. Molt bé, perfecte.
3: Era i és.
4: I és, però se'n troben poques de divas. I tu quan em vas proposar fer una secció sobre el diable es vesteix de Prada, i vaig pensar, sí, val, d'acord, la moda, tal, ok, però anem a parlar de les divas, perquè són una espècie en perill d'extinció. I aquí la meva teoria. Se li va acudir portar aquesta cançó a mi.
3: A tu.
7: Cabaret.
4: Pom, pom. Doncs sí, perquè jo, per començar, per escalfar motors a aquesta secció, us porto un test, que és diva o no diva. D'acord?
3: Jo us diré una... a nosaltres.
4: A vosaltres, exacte.
3: Ens faràs un test ara.
4: Jo us diré una llista de noms i vosaltres a la de 3 m'heu de dir si és diva o no diva, d'acord?
7: M'encanta.
4: Vinga.
3: Poden participar ells,
4: sí,
3: no?
4: Sí, tant,
3: no?
4: I tant que sí.
3: L'Aina i en Gerard.
4: 3, 2, 1, Rosalia.
3: Sí.
4: Sí?
7: Ui, en Gerard dubta.
9: Sí.
3: Per què? Perquè
9: per mi la definició de diva és, no sé, com algú una mica menys humil. La Rosalía la veig humil dins de tot.
4: Humilitat.
3: Està bé el mateix.
4: Perfecte, està bé el mateix. L'ingredient. Va, Pep Guardiola. Diva o no diva?
3: Una mica.
4: 3, 2,
3: 1,
4: 0, 3.
3: Una mica a l'Oceu.
7: De caràcter se'l veu.
8: Aviam, el moment en què tenia com la cara rascada...
7: Això és molt de diva, eh?
8: Sí.
4: Ja.
7: Sí. D'acord. Perdre els papers, molt de diva.
4: Perdre els papers també és molt de diva. Molt bé. Taylor Swift.
7: És que jo només veure-la ballar, em baixa tot.
3: No m'agrada, ho sento, no.
4: Ja, no. Massa esforçada.
3: Hosti, no ens agrada ningú aquí, la Taylor Swift.
7: Allà, en presència escènica, no seria el seu fort. Per tant, jo ho borraria una mica.
4: He de dir una cosa. Taylor Swift va posar en copyright, va patentar la frase «Soc Taylor Swift», de manera que la intel·ligència artificial no pot utilitzar-la.
3: Sí, fa 4 dies ho ha fet.
4: O sigui, hi ha cosa més diva que això.
7: Això és cert.
8: Això és molt de diva.
7: Té moments, no?
4: Tot i que les divas no es preocuparien, ni tan sols de patentar.
8: Clar, no gastarien el temps, no?
4: Exacte. Ara, vinga. Leonardo DiCaprio.
8: L'antidiva, o sigui, no.
7: Però alhora té molt comportament. Tu el veus caminar pel carrer i dius, insuportable. Diva, mal. Saps què vull dir?
8: Ja.
4: Val. I l'últim ja. Isabel Díaz Ayuso.
7: Ai, per favor. Silenci. No, ella voldria. Silenci. Ella voldria, ella però realment no.
4: Jo crec que el que fa una diva per començar és un talent excepcional. Una cosa que t'apropa a la divinitat, d'acord? A Déu. Per exemple, la cara d'Angelina Jolie. Vull dir, és una cara que no sembla humana. Sigui pel que sigui, eh? Vull dir, no ens ficarem aquí amb la qüestió estètica. Però és veritat que no és, és com sobrehumana una miqueta, no? Al mateix temps, per mi, una diva és algú que és fràgil, com que té un punt de vulnerabilitat, com un punt de... Ai, pobreta, no? Estil la Calas, no?, en els últims anys, no? Per això, per exemple, la Melania Trump o la Isabel Díaz Ayuso, que són tan incorrompibles, sí, o tan de pedra, tan...
7: Dames de ferro.
4: Dames de ferro, jo trobo que són inquietants. Més que divas, són inquietants. Sí. O sigui, divina,
7: jo només penso en Pep Guardiola, eh? També t'ho diré. Vaig pensant, aquí hi entra o no hi entra en Pep Guardiola?
4: Segueix rumiant. Sí, ja. Però és que hi ha divas per tot arreu, excepte que cada vegada se'n troben menys. Les divas, per
3: però
4: començar...
3: Però per què dius això, que se'n troben menys?
7: Jo estic d'acord, eh?
4: Doncs sí, perquè l'autenticitat de la diva ara mateix no ven. La diva és autèntica, però és una icona qui adorar. I ara mateix l'autenticitat que ens interessa és la de la gent propera, els youtubers, que ens fan
3: videoblogs... Ah, els creadors de continguts. De
4: mi dia a dia, lo que, todo lo que como en un dia. Esta tarde me he comido una barrita de cereales porque tenía hambre. I a mi què m'importa? D'acord? La diva sempre fluctua des del que és el nostre judici mediàtic, no? En un moment en què nosaltres només o podem idolatrar completament estil la Rosalía, no? I tot el furor que ha despertat. O lapidar, per exemple, com Timothée Chalamet, que tothom l'odia, no? O Taylor Swift, pel que veig en aquesta taula, no? Llavors, la diva és problemàtic ara mateix, perquè es mou sempre entre la paneta que ens fa i l'admiració que ens desperta.
3: Llavors, però n'hi ha, no... o sigui, en queden? Anem a rescatar-les, potser, aquestes dives
4: vinga,
3: actuals, o què?
4: Sí, vinga, som-hi.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: party, let's go party.
1: Per la Margot Robbie? Està sonant Barbie o Barbie
2: Clar,
1: Girl?
2: Jo,
1: o què?
2: Margot Robbie és una diva que trobo que s'ha intentat distanciar de la cosa de diva i ha intentat com ser una actriu de veritat i no li surt. No li surt. Per què? Doncs perquè hi ha gent que com està construïda i també, diguem-ne, per les seves eleccions, a l'hora de triar papers, etc etc. És diva, punt, i està bé, vull dir, sabem que hi ha actors que tenen una carrera i en tenen una altra. Per exemple, Margot Robbie intentant fer Barbie, intentant ser una noia normal, com Anne Hathaway intentava ser una noia normal a la primera del Diable es vesteix de Prada, que literalment hi ha una escena sencera dient-li, oi, que gorda que estàs, que gorda... És com un Anne Hathaway,
1: ja,
2: gorda,
1: ja,
2: no,
1: ja,
2: o sigui, no.
1: Posa't dioptries. No?
2: Doncs Margot Robbie ha intentat no ser una diva, però no li surt, o sigui, és massa poc normal, entre cometes, no? com per passar per persona normal. Passa el mateix amb la Cate Blanchett a Father, Mother, Sister, Brother, que es va estrenar aquest hivern passat,
1: sí,
2: que es posava uns mitjons lletjos, estava allà el cabell com... Vaig a fer de bibliotecària estereotípica. I
1: nena,
2: no,
1: que no, que és la Cate Blanchett.
2: Que no, que és que... O sigui, hi ha actors que la seva cara sí traspassa el personatge. És el que se'n diu la política dels actors, en lloc dels autors.
3: Això també passa amb aquelles, de cop, pel·lis d'època on fiquen una actriu que, es fa sempre la broma de... Aquesta tia ha vist un iPhone. Aquesta tia no pot estar fent orgullo i prejuïde perquè...
4: La cara d'Instagram.
3: No. Exacte. O... Dakota Johnson, per
2: Dakota
3: exemple.
2: Johnson.
3: No pot estar fent un orgull i prejudici.
2: Tu creus que Dakota Johnson és una persona que trobaries al supercomprant? No, o sigui, hi ha gent que té una suavitat que és
1: clar,
2: pròpia
1: vosaltres, de... Vosaltres, això com a directors futurs, bueno, ara de curtmetratges, futurs directors de cinema, ho deveu tenir present, no?, a l'hora de triar càstings.
4: Sí, no? O sigui, estic molt present perquè al final la cara influeix a tot, no?, perquè és el protagonista o els secundaris, però sí, o sigui, bé, a mi sempre m'intenta, o sigui, m'atrau més una bellesa potser més... Com dir-ho?
3: Canònica.
4: Canònica, exacte.
2: Sí, sí. Però tampoc és que siguin canòniques, eh? És simplement que tenen un tret particular, no? Que les hem vist tantes vegades, que això també és una altra,
1: sí,
2: evidentment. Vull dir, quan...
1: Però més que tret és una aura, no?
2: Una aura.
1: És una cosa... com indefinible, jo què sé.
2: No sé, és com... Mira, couture, costura, no sé com es va dir.
1: Couture?
2: Aquí, couture, amb l'Angelina Jolie fent de directora freelance. Amb caça, com es diu això, caçadores i dessuadores i una treballadora, una pancaire de la cultura normal i corrent.
3: Clar,
2: i
3: no,
2: carinyo, no?
4: Clar, però això també passa perquè coneixes molt a l'actriu i la tens molt vista, no? Perquè si de sobte igual fos una persona que també té una aura de diva però no l'has vist mai, igual t'ho creuries.
2: Com Jacob Elordi a Eufòria, que ens va entusiasmar però encara no era l'estrella de Cumbres Borrascoses, literalment, sí, totalment. Mira, a més... La diva, jo, i aquí rescato un punt que no he comentat abans, la diva té un histrionisme, un sortir-se de, no?, un no poder encaixar en un personatge que fa que sigui insubstituïble, i per això tenim les divas que tenim, no podem cultivar divas, no podem disfressar-nos de diva. O s'és diva o no s'és diva. From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone.
1: Sentint Cruella, la nova Cruella.
2: La
1: va fer Disney, això quin any?
2: Emma Stone, 2021.
1: 21, ja.
2: I wasn't for everyone, no era per tothom. Efectivament, les divas no són per tu. Les divas són, i llavors tu les compres si vols. Efectivament. Emma Stone va fer de diva. És molt curiós perquè hi ha moltes divas que fan de divas al cine. Fixeu-vos que hi ha moltíssimes actrius amb una miqueta d'aura d'estrella que estan interpretant papers d'estrella ara mateix al cine. Emma Stone fent de Cruella de Vil, que és la diva definitiva. Jo m'encantaria, o sigui, és com trepitja amb la cara ja, Cruella. Tenim en Angelina Jolie, que va fer Malèfica, després va fer de Maria Callas a la pel·lícula de Déu meu, ara
3: sí,
2: no em sortirà.
3: No, a mi tampoc.
2: A la pel·lícula de l'any passat o fa dos anys.
3: Amb el Larraín.
2: A Larraín, oh, això.
1: Molt bé. Entre dos... En feu un.
2: Gràcies. I així estem. Però fixeu-vos que l'Angelina Jolie ara mateix, com que només li donen papers pràcticament de diva, perquè és que de veritat... Mònica Bellucci, una altra que va fer de Maria Callas, literalment es va passar un any fent un espectacle en què ella llegia les cartes íntimes de Maria Callas, que Maria Callas no volia que es publiquessin mai, doncs ella sobre un escenari llegint les cartes de Maria Callas com si fos Maria Callas, que és com un vinga, Mònica! I després va fer un documental que teniu, em sembla que a Movistar Plus, que es diu Mònica... No, Maria Callas por Mònica Bellucci, que em sembla tremendo, tremendo. O Meryl Streep a El Diable, es vesteix de Prada 2. Ojo! Baby, they're tumbling down.
1: I per arribar a Sant Lamont de la Música, ella, Beyoncé.
2: Oh, Lady Gaga, recordem, amb aquell vestit de carn.
3: Per favor, oh, no s'ha fet cosa igual.
2: Història del
1: bueno,
2: cinema.
1: Lady Gaga, que ha fet amb Doechi el tema, la banda sonora de la segona part de Diablo,
2: divas,
1: que hem sentit al
2: per
1: final.
2: Divas, ja ho tenim.
1: Per dir-me, Mariona Borrull, moltes gràcies.
2: De res.
1: Que acabis de passar un bon pont.
2: Gràcies, reina.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I anem acabant. Sempre és una bona notícia, Clàudia, que reobri un teatre. El Cor del Raval, a tocar del Mercat de Sant Antoni, molt a propet, ha renascut el teatre que porta el nom del mateix barri.
2: El Teatre del Raval, no?, que va baixar la persiana ara fa 2 anys, després de més de 15 de programació, i últimament estava comandat per l'Empar López. Ara dos actors i creadors, en Pep Tosari i l'Evelyn Arevalo, de la companyia Oblideu-vos de Nosaltres, s'han llançat a la piscina.
1: I han reformat de dalt a baix la sala. De fet, ara en són dues de sales, i d'aquí ben poc, com dèiem, reobriran amb el seu espectacle dedicat a Lorca. Ara el sentireu perquè els vam anar a veure.
2: Bojos o valents?
1: Aviam. Bojos o valents?
3: No, bojos no ens diuen valents i jo no m'hi reconec gaire. Jo, vaja, he estat molt poruc tota la vida. Entenc que hi hagi aquest punt de vista, no?, de la valentia, perquè en realitat l'hem transformat completament al teatre. Jo crec que les persones que coneixien l'antic Teatre del Raval entren aquí i diuen, això no és, això és un altre, no?
2: I què us va agafar per aquest teatre? Com és que vau decidir començar de nou amb aquest projecte?
4: Nosaltres feia temps que buscàvem un lloc on crear la nostra seu, on tenir una sala, i va aparèixer aquesta oportunitat perquè ens vam assabentar que l'Empar ho deixava, que estava buscant algú que pogués continuar programant teatre aquí, i vam contactar amb ella, vam adquirir la llicència, ens vam posar en contacte amb la propietat.
1: Però no és una propietat qualsevol, perquè aquest edifici pertany a la parròquia del Carme, és a dir, això és Arquebisbat de Barcelona, això és Església Catòlica i Romana.
4: Nosaltres no ens han vingut a visitar els del Vaticà. Nosaltres tenim molt bona relació amb la propietat. Realment
3: sí, no tenim més que motius per agrair-los.
1: No fica mal en la programació, no? L'Església,
4: no,
1: en aquest
4: gent.
1: Cas.
3: No, no, al contrari, són gent molt... Els fa molta il·lusió que s'obri el teatre, jo crec que seran els espectadors de primera fila.
4: Ah, van venir a la inauguració. L'arquebisbe crec que no va venir, no, però van venir la Rat i el mossèn de la parròquia i encantats.
1: Home, té molta història. Això és de... Sí. Aviat farà un segle d'aquest teatre. Això és dels anys 30.
3: No sabem la data exactament, però sí, és dels anys 30. Sobretot veient-lo com estava abans, no?, amb l'escenari tan alt, amb la pendent tan pronunciada, que a l'amfiteatre no hi havia butaques, sinó que la gent seia... que se'n deia el galliner, la gent seia a sobre de la pedra, diguéssim, no? Aleshores es feia cine, bàsicament. L'altre dia van passar dues senyores que devien estar a prop dels 90 i van dir que elles venien al cine aquí quan hi havia cine, que els hi feia molta il·lusió que es tornés a reanimar perquè elles tenien ganes de venir. De fet, nosaltres en farem de cine, no com un cine comercial, però farem cine un dia a la setmana i serà un cinema relacionat amb el teatre.
1: Amb els veïns bé?
4: Sí, nosaltres tenim uns veïns... Tenim dos veïns, per una banda, no l'església en si, sinó l'edifici on fan activitats, vull dir, fan tasca social molt interessant, i els veïns de dalt és un pis d'arrels que són uns veïns fantàstics i que podem comptar amb ells en tot, i que han estat molt pacients durant les
3: els
4: obres.
3: Els veïns dels Queens que fan pollastres a l'estufa, que ens van molt bé. No, us podeu imaginar la cua que hi ha els diumenges
4: com
3: aquí.
4: Com els donem més propaganda, arribaran
3: a la plaça
4: Catalunya. Els millors
3: pollastres de la ciutat.
1: Home, podeu fer pack, no? Pollastre més entrada al teatre, tu.
3: Sí,
4: no és mala idea.
1: Què anava a dir? Doncs això, hi ha molt de brusit, hi ha molt d'ambient aquí fora, però també dins, perquè vau presentar el teatre, però continuant les obres. Anem entrant i així ens veiem al piset.
3: Si no li haguéssim posat una data de presentació, Déu sap fins quan s'hauria allargat.
4: Família.
3: A veure, el que queda per fer són detalls acabats, però ja ho teníem previst així. De fet, la primera representació no té lloc fins al 12 de maig.
2: Faula de nou, faula de recent pintat.
3: L'escenari tot és nou. L'antic el vam enderrocar i s'ha construït un escenari més baix, completament recte. S'ha engrandit l'embocadura, li hem guanyat 1 metre, que sembla que és poc, però no és poc, és molt. És una mica com les barques a la mà, no? Tu navegues amb una barca de 4 metres i tothom et diu, no, t'has de comprar una de 5. Dius, no hi haurà gaire diferència, però n'hi ha moltíssima. La pinta és completament nova.
1: La pinta què és?
3: La pinta és altrament dit taler. La pinta és una estructura ara de ferro, abans de fusta, que hi ha a la part superior de la xemeneia, diguéssim, a la part superior de l'escenari, on hi han instal·lats els motors de les barres motoritzades, des d'on es comanda tota la tramoia. Nosaltres perseguíem molt millorar la relació entre espectador i escenari, no? L'escenari és el més baixet que hem pogut per conservar les visuals així com toca, i la pendent l'hem aixecada tant com la normativa ens ha permès, diguéssim. O sigui, tu veus aquesta pendent, no? I s'empalma quasi bé amb el terra de l'escenari, el qual li dona una proximitat amb l'espectador.
5: I a dalt?
3: Dalt hi ha un amfiteatre.
2: I ara s'hi pots seure o també galliner? Sí.
4: No, hi ha butaques.
3: Ara hi ha butaques exactament iguals que les d'aquí. L'estan acabant ara. Vaig a tenir moltes ganes d'estrenar-lo.
2: Que de fet ho feu vosaltres, l'estrena. Que recupereu l'espectacle que veu estrenar, ho dic bé, fa 10 anys?
4: Fa 10 anys al grec.
6: Toda mi infancia es pueblo, pastores, campo, cielo, soledad, sencillez en suma.
1: Pensava que com mai hi ha interès en la figura de Lorca últimament, perquè en Miguel Poveda amb el seu documental Los Gavis, que ara han portat al Festival de Cannes la pel·lícula basada en aquella obra inacabada de teatre.
3: No només està de moda, o sigui, sempre resulta necessari, sempre resulta imprescindible, perquè les coses que van acabar amb la vida i amb l'obra de Federico continuen estant aquí, no? Estan aquí latents, no? El feixisme està latent, esperant poder enfrontar-se a més Federicos, no? Aleshores, tornar en el nostre espectacle és també un posicionament antifeixista, és a dir, explicar una vegada més el periple existencial de la vida i la desgràcia de Federico. És una actitud de defensa, no? I és una actitud de memòria històrica permanent. Part de l'èxit de l'espectacle, jo crec, és que la ferida no està guarida, no? Que la ferida que es va iniciar en la Guerra Civil, ningú ha demanat perdó per la Guerra Civil. Jo crec que això, sí, òbviament, està de mal perquè és un grandíssim poeta, no? Però és un poeta necessari i imprescindible en els nostres dies, i Déu sap fins quan.
1: Anem cap a la petita, no? Potser. Sí. Aquesta sí que és una de les novetats del Teatre del Raval, perquè no existia aquest espai.
3: Estava molt, molt dividit amb envans, eren diversos espais petits. El que hem fet aquí ha estat tirar tots aquests envans, estintolar-los. Fa, crec, uns 65 metres quadrats.
1: Quin tipus d'espectacles veurem aquí?
3: Veurem principalment música de petit format. Estem intentant posar-nos en contacte amb les escoles principals de Barcelona, com el Taller de Músics, com el Liceu, com la Big Band de Sant Andreu, perquè els músics joves puguin presentar els seus treballs aquí, però no només, també hi ha altres coses, espectacles, no, de caire poètic i tal, però també una programació de teatre una mica més canalla. De fet, l'espai s'inaugurarà amb un espectacle de l'incombustible Josep Pere Peiró, titulat Set maneres de ser Hamlet.
7: Antes en Shakespeare, la gent, o sigui, el lloc era obert, plovia, fang, pixats, gossos, gallines, gent fornicant, sortia el Shakespeare amb tota la companyia i no... borratxos, el dibujaven...
3: Jo ja l'he dit dues o tres vegades, perquè és un espectacle extraordinàriament divertit, irònic i intel·ligentíssim, com la majoria de les coses que fan Pere Peiró. Hem de dir que li hem posat un nom en aquest espai, es diu Espai de Miauguet. De Miauguet va ser un grandíssim poeta que va escriure en català, jo crec que un dels poetes imprescindibles de la segona meitat del segle passat. No només era poeta, era pintor, era escultor, era editor,

0: Era, feia crònica esportiva, feia crítica de cine. Aleshores, ens ha fet molta il·lusió de dedicar-li l'espai. Està ple tot el que veieu aquí.
1: És un petit museu.
2: Això és el que anava a dir. Vull dir, és una sala, que és un bar, que és un teatre i que és un espai expositiu, perquè tenim obra original d'en Damià Huguet, tenim dos quadres originals, tenim les fotografies, que també són originals en tant que les reveles i les poses, i tenim molta reproducció de la seva obra, a part de l'editorial que ell va crear, Goret, i bé, és que és, bueno, vosaltres ho esteu veient, vull dir, és un...

0: Ho esteu veient, vull dir, és un espai preciós, sí. Ha quedat molt bonic.
1: Ràpidament, ja per anar acabant, quin diríeu que serà el segell artístic d'aquest teatre?
2: A vegades m'agrada dir que el que ens agradaria que passés aquí, en aquestes dues sales, o sigui, que això actuï una mica com un refugi d'aquest temps que ens ha tocat viure tan hostils, no? I que el teatre que nosaltres fem ja sigui a través de l'emoció, o sigui a través de la commoció, o sigui a través del somriure, que generi ganes de viure i que generi ganes de tornar i de comunicar-se, i que aquest lloc sigui un centre de trobada per compartir un tipus de caràcter poètic de la vida, no? D'una companyia que el que fem és intentar transitar dins els intersticis de la vida, no? D'intentar fer, en paraules d'en Blai Bonet, d'intentar fer visible l'invisible.
1: Escolta'm, us afegiu a la llista de gent de teatre que això, que o ha trobat un teatre o se l'ha fet de cap i de nou. Ara penso en l'Àlex Rigola, en aquesta sala, no sé si l'heu visitat,
0: sí,
1: la Heartbreak, allà al barri de Badal. Ell em va dir literalment que s'havia hipotecat. Vosaltres, fins a les celles, no? Deieu en la presentació.
0: No sé com s'ha hipotecat ell, però...
2: Després d'hipotecat, què bé.
1: Rehipotecat?
2: Aquest és el nostre cas.
1: No ho sé. No es tira enrere, això? Vull dir...
2: És que ara ja no hi ha manera de tirar enrere.
0: No tens una altra opció.
2: Els diners ja no hi són, ja són tots en aquests parets, i que es preparin perquè continuarem demanant més diners.
0: Sí, perquè hem de canviar les butaques, però... Però és que són molt còmodes, les butaques.
1: Són
0: les que hi havia, les
1: originals, diguem.
0: Sí. A més, compleixen normativa, les hem netejat, les hem posat a punt. Molt còmodes. És a dir, que les butaques de teatre són molt cares, comprar-les de nou, i realment substituir aquestes per una butaca més o menys normal no valia la pena, perquè aniríem a pitjor i no a millor. Aleshores, esperarem el moment de poder posar unes butaques que estiguin a l'alçada d'aquestes.
3: Bueno, i aquí també el públic tindrà, amb els diners, tindrà una part a contribuir. Què n'espereu? O sigui, us fa patir una mica el moment de fer-vos un lloc entre els teatres que hi ha ara a Barcelona?
0: Sí, és clar. Ens agradaria que vingués tothom a veure els nostres espectacles, que creiem que és... Bueno, vam fer la inauguració ara fa dos dies i estem molt contents perquè teníem el teatre ple, vull dir, de gent de la professió, de gent de la cultura, de gent de la política, de gent del carrer. Va ser una inauguració molt, molt engrescadora, molt emotiva. I
2: ara nosaltres tenim la sala que tant de bo l'haguessin tingut abans, però durant aquests anys hem estat produint de forma regular i de forma constant. Vull dir, el públic que ens ve seguint des de fa anys ha pogut veure els nostres espectacles, el Romea, el Goya, sobretot, no? I en les gires que estem fent. De fet, ara, en aquest moment, estem de gira amb l'espectacle nou, que és Vientos del Pueblo, basat en la vida i l'obra de Miguel Hernández, i que el farem aquí el mes d'octubre.
0: Sí, ho farem, estrenem l'espectacle.
2: Però la setmana que ve tenim bolo a Mallorca, o sigui que no és... El que sí és inicial, no?, és que per fi tenim l'espai que necessitàvem, i ara el públic ens ha de ubicar no en els llocs que ens ha vist durant tots aquests anys passats, sinó aquí, que a partir d'ara serà casa nostra.
1: Tots hem tingut obres a casa i tots sabem que s'acaben algun dia. I en tot cas, que tingueu moltíssima sort amb aquest projecte del Teatre al Raval. Us vindrem a veure,
0: favor,
1: i a la resta,
0: sí,
1: de companyies, Evelyn, Pep, molta sort, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per venir i per l'entrevista, gràcies.
1: Anem a veure'ls, no? Jo ja vaig veure el Romea Lorca, tu no, eh?
3: Jo no.
1: Tu saps com és ballar un vers? Allà ho sabràs, un bailarín de flamenco amb la Mariola Membrives, la cantaora, en fi.
3: M'encanta.
1: I nosaltres demà sí que no us podeu perdre el programa, perquè tenim tot temps del teatre, tot temps de la literatura. Parlarem de la versió, l'adaptació teatral de Parmagel, amb la seva autora, Eva Baltasar, i amb la directora, Victoria Spumberg. I demà és el dia de l'último, de la fila.
3: Ganes.
1: Hi ha moltes ganes. Primer dels dos concerts de l'Olímpic. Grans referents de la música del nostre país tornen 30 anys després. El control, Dani Puntiprats, Clàudia Arcarons, fins demà.
3: Un petó.
1: Que acabeu de passar un bon dissabte. Adéu. Adéu.

0: Tot és comèdia. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el tracte personal i proper de sempre. Vista òptica.
2: Llega al Teatre Romea Las amargas lágrimas de Petra von Kant, la obra maestra de Fassbinder. Una historia intensa de amor, poder y deseo, protagonizada por Ana Torrent, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monge y María Luisa San José en un montaje hipnótico. Entradas en teatraromea.cat y promentrada.com.
3: Si crees que Agrimonía fue una emperatriz de Roma y Caléndula un día en el calendario, mejor apréndete este nombre. Regis KH, el complemento alimenticio natural que ayuda a reforzar tus defensas. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
4: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-masculina.com.
5: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
6: Sergio Bernal arriba al Teatre Victòria amb Rodin, un ballet únic on les escultures d'August Rodin cobren vida, amb una fusió de ballet clàssic, neoclàssic, barroc i flamenc. Bernal transforma obres icòniques com El Pensador o El Petó en emoció i moviment.
7: Del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Només 3 funcions. Entrades a teatrevictoria.com.

0: 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alemania responde al último movimiento de castigo de Estados Unidos a Europa por su falta de apoyo con la guerra de Irán. Donald Trump anuncia que su país va a retirar 5.000 soldados de los en torno a 39.000 que tiene desplegados en distintas bases en Alemania, solo días después de que el canciller Friedrich Merz dijese que Irán estaba humillando a Estados Unidos con las negociaciones para la paz en Oriente Próximo. Dicen en Berlín que esta represalia de Washington no hace más que reforzar la idea de que Europa tiene que empezar a hacerse cargo con más contundencia de su propia seguridad. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. Alemania reacciona con prudencia al anuncio de Estados Unidos. Desde Berlín no quieren agravar más las tensiones con Washington, surgidas en parte por esas críticas públicas del canciller a la actuación de la Casa Blanca en Irán. El gobierno alemán anima a los europeos a seguir invirtiendo en defensa y a asumir una mayor responsabilidad. Mensaje en la línea con la respuesta que ha dado esta mañana la OTAN. Además, recuerda a Estados Unidos que la presencia de sus soldados en Europa y especialmente en suelo alemán redunda en mutuo beneficio. Alemania, con casi 40.000 soldados, es después de Japón el país con mayor número de efectivos de Estados Unidos fuera de su propio territorio.
1: Trump anuncia represalias, por tanto, contra Alemania después de haber dicho esta semana que no descarta que España e Italia sean las siguientes, pero la huella militar en Europa de Estados Unidos no puede desaparecer y está limitada por ley. Después se lo explicaremos. Unas últimas horas en las que Trump también ha apuntado con más claridad que nunca a Cuba.
3: Cuba, which we will be taking over almost immediately.
1: El presidente ha dicho esta noche que tomarán la isla de Cuba en cuanto terminen su tarea en Irán, en donde siguen atascadas las negociaciones para la paz. Un Hora 14 en el que también hablaremos de esas sanciones del 25% que quiere imponer el republicano a los coches y camiones europeos que, según dice, entrarán en vigor la semana que viene. Y aquí en España los mensajes políticos del día están marcados por esas amenazas comerciales de Trump, pero también por la retirada de tropas de Alemania. El ministro Óscar López pide calma.
4: Tranquilidad, en el sentido de que España es un socio fiable de la OTAN. Desde luego, ser un socio fiable no se puede confundir con apoyar una guerra injusta en la que está solo Estados Unidos.
1: La vicepresidenta Yolanda Díaz, más contundencia a Bruselas.
5: Basta de chantajes y desde luego lo que a mí me gustaría es un paso adelante por la Comisión Europea, empezando por la señora von der Leyen, señalando el camino al señor Trump.
1: Y en el PP, que tanto esquivan pronunciarse últimamente sobre el plano internacional, estamos pendientes de lo que puedan decir en las celebraciones del 2 de mayo en Madrid, desde las que al menos de momento no han dicho nada de esto, aunque Núñez Feijóo sí ha respondido a primera hora de la mañana a la denuncia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, al agitador de ultraderecha Vito Quiles por una agresión en un restaurante de Madrid esta semana. Feijóo no lo condena taxativamente y lo pone al mismo nivel a Vito Quiles que a la mujer del presidente del gobierno.
6: Yo creo que hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta, pero ese tipo de actitudes tampoco creo que deban de ser compartidas por la sociedad española.
1: Hora 14, en el que también hablaremos de la campaña electoral en Andalucía, que vive su primer fin de semana de mítines con todos los candidatos sobre el terreno. Y en Barcelona tenemos una última hora. En la provincia de Barcelona acabamos de saber que un hombre ha sido detenido por apuñalar y asesinar a una mujer en plena calle. ¿Qué más sabemos, Laura Pons?
7: Ha sido sobre las 11:30 de la mañana cuando un hombre en la calle Joan Miró, en una zona residencial de Esplugas de Llobregat, ha apuñalado mortalmente a una mujer y también habría herido a otros dos testigos. Los Mossos, que ya han detenido al hombre en el barrio de Las Corts, investigan ahora los hechos. De momento se desconocen las motivaciones de la agresión. Los Mossos de Escuadra investigan la relación entre el hombre, entre el agresor y la víctima.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: En la redacción de informativos, dos temas más en los que estamos trabajando para desarrollar a partir de 12:30. En la semana que decae, que decayó ya el decreto para congelar los alquileres, vamos a profundizar hoy en la otra cara de la moneda del mercado de la vivienda en España. Nuestro país es líder en viviendas de lujo. Carlos Sevilla, buenas tardes.
8: Buenas tardes. La compraventa de viviendas por encima del millón de euros representa el 3,5% de las operaciones, pero su aumento presiona los precios en algunos barrios. A 12:30 hablaremos con inmobiliarias, compradores y tasadoras sobre este mercado que crece por encima del mercado inmobiliario en su conjunto. conjunto y que protagonizan cada vez más los compradores extranjeros.
1: Y estaremos también, Carlos, en el Festival por los 50 años del país que sigue celebrándose en el Matadero de Madrid.
8: 150 personalidades participan en las más de 70 actividades programadas en este festival dedicado al periodismo, la cultura, las ideas y la conversación. Entre ellas, la escritora y periodista Rosa Montero.
9: Ha llegado Trump con esta guerra ilegal y criminal y aparte de matar a los civiles y a las niñas en los colegios, ha reforzado la parte más reaccionaria.
8: Y entre las actividades de esta tarde, un encuentro con la ajedrecista iraní Sara Hadem y un taller infantil para aprender a escribir una noticia.
1: Titulares de un 2 de mayo en el que además acabamos de saber que ha muerto a los 89 años José María Cruz Novillo, diseñador de los logos de la España Democrática.
10: Me llamo Cruz Novillo y soy dibujante.
1: Cruz Novillo es el autor de logos como el de Correos, Telefónica, el PSOE, la Policía Nacional, el de estancos o el de los billetes de pesetas. Confirma su muerte el medio especializado en diseño gráfica. Puente de mayo con lluvias extendidas por gran parte de la península. Saray González, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Tiempo marcado por la inestabilidad, con chubascos y tormentas principalmente en el norte y en el este peninsular. Las precipitaciones además podrán ser localmente intensas, ir acompañadas de rachas fuertes de viento, incluso granizo en puntos del Cantábrico, La Rioja, norte de Aragón y en puntos de Castilla y León como Zamora y Valladolid, también en Cuenca y Navarra. En cuanto a las temperaturas, ambiente más fresco en el norte, con máximas que no superarán los 20 grados. Los valores más elevados se esperan en el Valle del Guadalquivir, donde llegarán a los 28 grados y también en Extremadura y algunos puntos de Andalucía como Huelva y Córdoba, donde podrán llegar a los 26 grados. En Canarias, temperaturas sin grandes cambios con 24 grados de máxima.
1: Pues día de lluvias que van y vienen con tranquilidad de momento en las carreteras, nos dicen desde la DGT, un puente de mayo que también es de liga que acarizan ya los culés. José Antonio Duro, buenas tardes.
12: Hola, Aida, muy buenas. Con las cuentas de la liga, que son muy fáciles, si el Barça gana esta noche en Pamplona y el conjunto blanco, el Real Madrid, no lo hace mañana en Cornellá, el Barça será campeón. Tenemos en marcha ya el primer partido de este sábado. Estamos contando en carrusel el Villarreal Levante que acaba de comenzar y además el regreso de la Fórmula 1 en Miami. Hay carrera al sprint esta tarde y también la final femenina en el Madrid Open es a las 5 entre Kostiuk y André.
1: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
13: Bona tarda, és una notícia d'última hora. Un home ha apunyalat mortalment una dona al carrer Esplugues de Llobregat. En un comunicat d'ara mateix, els Mossos han confirmat que ja han detingut l'agressor. De moment, es desconeixen els motius pel qual hauria actuat així. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. De seguida ho ampliem. L'endemà de l'1 de maig, els representants sindicals d'empreses com Nissan, Mediapro o Majorel denuncien que les companyies acomiaden treballadors a través d'ERO's, tot i mantenir els beneficis.
14: Tenen molts beneficis.
15: Aquestes empreses amb beneficis, que moltes d'elles han tingut subvencions de l'administració i tal, facin càrrec d'això, de poder fer aquesta reconversió i que no pagui, lògicament, el treballador perquè ells han rebut calés públics i, a més, tenen beneficis.
14: Pensem que simplement es tracta de que, bueno, qualsevol empresa suposo que vol guanyar diners i vol seguir guanyant diners.
13: Aquí, a SER Catalunya, ens hem fixat en els últims expedients de regulació d'ocupació anunciats al país. Només durant el primer trimestre de l'any, aquests processos han suposat l'acomiadament de 1.900 treballadors. Israel confirma que l'activista de la flotilla Saif Abushegek està en una presó. Parlem d'un ciutadà espanyol que va sortir de Barcelona el passat 15 d'abril. De fet, Laura Pons, ell és veí de la capital catalana.
7: Sí, tant Abushegek com el brasiler Thiago Ávila estan detinguts per Netanyahu. El ministeri ha informat que aquesta tarda rebran la visita del cònsol en paral·lel l'organització que lidera Òscar Camps. L'organització Open Arms ha informat del rescat de 12 activistes de la flotilla que estaven a la deriva i els ha portat cap a l'illa de Creta.
13: Dels esports, el Barça pot endur-se la Lliga ja aquest cap de setmana si guanya avui davant l'Osasuna El Sadar i el Real Madrid es queda, això sí, sense puntuar demà a l'RCD Stadium, Santiago Valle.
16: Amb les novetats de Rafinha i Marc Bernal que tornen de lesió i la baixa de Koundé per sanció, els blaugranes ja són a Pamplona on intentaran guanyar per forçar el primer match ball per la Lliga. Si el Barça guanya a Pamplona, mirarà l'Espanyol Madrid de demà sabent que si l'Espanyol puntua guanyarà la 29a Lliga de la seva història.
13: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punt i Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
13: És una notícia d'última hora. Els Mossos acaben de detenir un home per haver apunyalat una dona a Esplugues de Llobregat. Laura Pons, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
13: Laura, què en sabem?
7: Doncs que ha estat cap a les 11:30 del matí quan al carrer Joan Miró, en una zona residencial d'Esplugues de Llobregat, un home ha apunyalat mortalment una dona i també hauria ferit a altres dos testimonis. Els Mossos, que ja han detingut a l'home al barri de les Corts, ara investiguen aquests fets. De moment es desconeixen les motivacions de l'agressor. El que fan els Mossos, Gemma, és ara investigar la relació entre l'home, entre l'agressor i la víctima.
13: Insistim, és una notícia d'última hora de la qual per ara tenim pocs detalls. En qualsevol cas, n'estarem pendents. En les últimes setmanes, empreses de diversos sectors a Catalunya han anunciat un ERO, un expedient de regulació d'ocupació als seus treballadors. Ens referim a empreses com Nissan, Mediapro o Glovo. Els representants sindicals d'aquestes companyies denuncien que acomiaden empleats tot i que els seus beneficis es mantenen o fins i tot, en alguns casos, augmenten.
7: Sí, l'ERO a Nissan és el que pot afectar a més treballadors, més de 550. Es tracta d'un nou ERO que arriba 4 anys després del tancament de la fàbrica a la Zona Franca i que afectarà els treballadors dels tres centres que la companyia té a Catalunya. Juan Carlos Yepes és el secretari general de la secció sindical d'UGT a Nissan en declaracions a Ser Catalunya.
14: Fa 6 mesos a mi em pregunten si veig que hi ha algun problema o que tinc alguna possibilitat de que algú es plantegi alguna cosa i ningú del centre es plantejava possibles plantejaments de tancament o d'externalització.
7: A Majorel, l'empresa de telemàrqueting l'ERO anunciat afectarà 356 persones, 356 treballadors de la seu a Barcelona. Enric Mir és l'assessor de l'expedient a la companyia. Destaca l'impacte de la IA, de la intel·ligència artificial en aquest sector.
17: El que es fa és acomiadar a persones i les persones que queden tenen més feina perquè els seus companys ja no estan i, a més, han de supervisar a l'AIA.
7: I pel que fa a Ficosa, l'empresa de components per l'automoció, l'ERO plantejat impactaran el 20% de la plantilla en un total de 172 treballadors a la planta de Viladecavalls.
18: Jo crec que estem davant d'una reconversió encoberta. Val? I el que no pot ser és que, al final, siguem els mateixos o que paguem aquesta situació.
7: És Enrique Rodríguez, treballador de Ficosa i secretari d'Acció Sindical a Comissions Obreres. Des de tots els sectors coincideixen que les empreses anuncien acomiadaments, malgrat que mantenen els beneficis, que en alguns casos fins i tot van en augment. Raül Ocon, de Comissions Obreres a Nissan.
19: Entenem que aquí no n'hi ha un motiu, a la planta de recanvis específicament no n'hi ha un motiu econòmic, com ells diuen, que n'hi ha motius econòmics.
7: Cap dels representants sindicals té clars els motius reals de l'ERO, més enllà del que consideren una possibilitat per les empreses de retallar aquestes despeses.
13: L'única empresa, de fet, que per ara ha acordat el ERO és Mediapro. Altres companyies que estan pendents d'arribar a acords amb els treballadors són Nestlé, Glovo i Adient Seating Spain, que són els fabricants del mobiliari de l'Audi A1, Marcos Ferrer.
20: Sí, l'ERO acordat amb Mediapro afectarà 189 treballadors, una 60ena menys que els previstos inicialment. Nestlé n'acomiadarà 300 arreu de l'Estat, en què s'inclouen els de la seu d'Esplugues i les fàbriques de Girona i Reus. Per la seva banda, Glovo també té previst acomiadar 143 treballadors a Catalunya, 750 arreu de l'Estat. Segons la companyia, seran tots fora de les grans ciutats. A hores d'ara, els sindicats estan negociant amb l'empresa i pel que fa a Adient Seating Spain, l'ERO afectarà uns 100 treballadors perquè s'ha deixat de fer el mobiliari per a l'Audi A1 a la planta de Seat de Martorell.
13: Segons dades de l'enquesta de població activa publicades aquesta mateixa setmana, la taxa d'atur catalana al primer trimestre ha superat el 10%. Això significa que ara hi ha 435.000 persones a l'atur, quan fa només 3 mesos la xifra era de 351.000. Sentíem fa uns minuts el representant sindical de Majorel explicant l'impacte de la intel·ligència artificial al món laboral. A Barcelona, des de fa 2 setmanes, els treballadors de Transperfect, una empresa que crea algoritmes que fan de traductors, estan en vaga. Els empleats que entrenen aquests models protesten contra els contractes intermitents i els sous baixos.
20: Transperfect és una multinacional amb 160 seus i més de 6.000 clients arreu del món que presta serveis a empreses com Apple i Netflix. Segons la seva pàgina web, la seva tecnologia pot reduir fins al 50% dels costos de traducció i gestió de projectes amb contingut multilingüi. A Barcelona hi treballen unes 800 persones que es dediquen a entrenar algoritmes perquè les empreses puguin així oferir els serveis en diversos idiomes, i aquests empleats fan més de 15 dies que fan vaga per denunciar contractes discontinus i sous baixos.
21: Nosaltres demanem que converteixin tots els contractes fixes discontinus en indefinits ordinaris perquè no puguin pausar la gent de manera totalment arbitrària i perquè la gent tingui més seguretat i estabilitat amb els contractes indefinits ordinaris.
20: És una de les treballadores de l'empresa i els empleats s'han afiliat al sindicat FIST amb l'objectiu de buscar una via de negociació amb la companyia.
2: Amb una empresa que fa un outsourcing, no? Que té un client fixe, que té punts regulars, no? de productivitat, pues això no té cap tipus ni de sentit, no? Que aquest tipus de contractació es pugui donar.
20: Miquel Àngel Bax és el secretari general del sindicat. Els treballadors de Transperfect es manifesten el primer i el tercer dimecres de cada mes davant l'empresa i fins que la companyia no s'asseguin a negociar, asseguren, continuaran protestant. Cert Catalunya ha contactat amb Transperfect, però la companyia no ha donat resposta.
3: Quart de 3 de la tarda, el govern de Benjamin Netanyahu ha confirmat que l'activista espanyol Saif Abukeshek ha estat detingut a Israel i que en les properes hores serà interrogat per la policia del país. En paral·lel, l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva i els porta ara, Laura, cap a l'illa de Creta.
7: Sí, ha sigut el Ministeri d'Exteriors qui ha confirmat que Saif Abukeshek ja està a Israel en una presó d'aquest estat. Un activista que pels ulls de Netanyahu forma part d'una organització que fa de talp de Hamas, diuen. El govern d'Israel considera que Abukeshek és un activista sospitós que fa alguna activitat il·legal, per això l'ha detingut. El ministeri ha informat que aquesta tarda rebrà una visita del cònsol per saber quina situació és la que es troba. En paral·lel, l'estat de Abukeshek, l'organització que lidera Oscar Camps, Open Arms, ha rescatat 12 activistes de la flotilla que estaven a la deriva i els ha portat cap a l'illa de Creta. A més, 22 embarcacions que van quedar inutilitzades per culpa d'atacs d'Israel. Parlem de motors sabotejats, comunicacions interrompudes. De les 22 embarcacions, 3 s'han acabat enfonsant.
3: Entre la política i els tribunals acaba una setmana que ha estat clau en el judici a la família Pujol per la fortuna que van amagar durant dècades a Andorra. Amb la declaració dels acusats, el judici entra a la recta final. Ja només queden 4 empresaris per declarar i després els al·legats finals, 12 anys després, que esclatés la causa Pujol. N'ha fet un repàs l'Andrea Villòria.
22: Aquesta setmana ha deixat enrere el moment més delicat, el de les declaracions més importants. I acusats i advocats repetien allò de lea iacta est, que sigui el que hagi de ser. Els primers, els fills Pujol, se'ls veia tranquils i satisfets de la declaració. Els segons, els lletrats, són més prudents i conscients que són a l'Audiència Nacional i, per més que els hagi anat bé, estan en un cas de presumpta corrupció.
23: Se encuentran acusados Jordi Pujol Soley, Jordi Pujol Ferrusola...
22: Un judici que va començar el novembre i 5 mesos després ha salvat l'expresident Pujol. Primer ho feia el tribunal eximint-lo.
24: La impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades...
22: Pel seu deteriorament cognitiu als seus 95 anys. Després també els fills el blindaven dels comptes d'Andorra. La família es defensa dient que ells no saben com van arribar els diners a Andorra, però que podria ser que vinguessin perfectament de Suïssa o Panamà perquè l'avi, Florenci, en tenia de diners a l'estranger. Superat això, cal aclarir si va haver-hi comissions il·legals o no, que és la clau del cas. La Fiscalia i la Policia han admès que aquesta ha estat la seva obsessió.
25: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido mi gran esfuerzo.
22: Però els últims mesos només han deixat indicis, reunions, per exemple, de júnior amb directors generals o contractes i diners sense que el fiscal entengui quina feina hi havia darrere. La resposta de Jordi Pujol Ferrusol és sempre la mateixa, que ell es va dedicar a fer d'aconseguidor, d'intermediari en projectes i operacions empresarials per mig món.
26: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada.
22: Operacions de risc de tota mena entre privats que feia amb societats que tenia amb la seva dona d'aleshores, que és qui ha entonat la nota discordant en el judici desvinculant-se de tot.
27: ¿Realizó algún tipo de labor ejecutiva?
26: No.
27: ¿Tomaba decisiones empresariales?
26: No, por favor.
22: El dia 11 d'aquest mes es reprèn el judici en la recta final que el deixarà vist per sentència. Serà 12 anys després que esclatés un cas en el que es va arribar a imputar la família Pujol per organització criminal. Per teixir, deia la Fiscalia, una xarxa d'empresaris afins a Convergència a qui cobrar comissions il·legals. D'aquelles acusacions, avui només hi ha els ecos de l'escrit del fiscal. Tampoc queden ja els protagonistes, els suposats líders d'un clan aigualit, ni Marta Ferrusola ni Jordi Pujol. Només els seus 7 fills i l'estriptis financer d'una època on els rics tenien diners a Andorra i els movien, sense que ningú preguntés res.
3: En la setmana que s'ha celebrat un any de l'apagada...
4: y me quedé en el ascensor cerrado. Un minuto, dos minutos, una hora, 42 minutos estuve.
3: Ha tornat el debat sobre les renovables i les centrals nuclears. Catalunya segueix sent la comunitat que menys energia renovable genera, tot i que lidera els projectes d'emmagatzematge de bateries.
7: Si la mitjana estatal de renovables se situa en el 55% i Catalunya només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes, estem lluny de gairebé la mitjana europea, que se situa també en el 47%. Així que Catalunya, només un de cada 5 megawatts d'electricitat provenen de renovables. Per ordre, les comunitats que generen més energia verda són Aragó, Galícia, Cantàbria i Castella i Lleó. Estem lluny de la mitjana en aquest sentit. En canvi, Catalunya sí que lidera projectes d'emmagatzematge de bateries.
5: Catalunya ara mateix és líder, potència tramitació en potència en punts d'accés i connexió concedits. A tot Espanya és la comunitat que més projectes de bateries està tramitant.
7: Són paraules del CEO de l'Energètica i del president de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern de la Generalitat.
3: Un minut i de seguida tornem.
0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER. L'any 1967 s'inaugurava l'estadi del Sadar.
6: 67? 6-7?
0: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
8: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
0: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
9: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: 9 minuts i seran 2:45 de la tarda. Una previsió cultural destacada per aquest dissabte, just abans de l'agenda cultural, que sentirem de seguida, perquè els Pets comencen avui a Constantí la segona part de la gira Cantant les 40 en motiu del 40è aniversari d'una de les bandes històriques del rock català, Eva Hidalgo.
10: Els grans èxits centraran el repertori sense repetir cap dels temes dels quatre discos que tocaven als directes de l'any passat. Per primera vegada a la història començaran una gira al seu poble natal, on van fer el primer concert la nit de Nadal de l'any 1985. Són intergeneracionals, tal com ha explicat Joan Reig als micròfons de l'Aquí Camp de Tarragona.
11: És molt xulo veure avis, pares i nens, ja, saps?
10: Clar.
11: I molts se diuen, hòstia, és que mon pare em posava el caset al cotxe, no? I saps? I jo, el meu fill, doncs, li he fet el mateix. Però la música va passant de generació en generació. I és molt satisfactori. Amb molts ja som com una vella família.
10: En total, una vintena de cites dalt de l'escenari per tot Catalunya i una a Mallorca, que s'allargaran fins al novembre.
3: Gràcies, Eva. Ara sí, és el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana. Avui, amb l'Albert Miranda, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
12: El Palau Sant Jordi. Eros Ramazzotti torna als escenaris amb la seva gira Una història importante, un tour que certifica un profund vincle entre el cantant i el públic. Avui, a partir de les 9 de la nit. I demà... L'última de la fila torna als escenaris després de 3 dècades sense fer-ho. Un dels grups més influents de la història del pop-rock espanyol iniciarà una gira per diverses ciutats, a partir de 8:45 de la nit. A l'Hospitalet de Llobregat... Dos monòlegs de Sari Vivanc i Raül Alcaraz basats en l'humor que convida a reconèixer i abraçar el millor i el pitjor de l'ésser humà. Avui, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Barrades. I per últim, a Vilanova i la Geltrú, l'obra de teatre Soc una ciclopeta, un espectacle familiar de titelles i actors de creació pròpia inspirada en un fragment de l'Odissea d'Homer. Demà, a les 6 de la tarda, al Teatre Principal.
3: A Tarragona. Durant tot el cap de setmana, la Fira d'Abril a Bonavista. Atraccions, més actuacions que mai a l'escenari principal i casetes d'entitats andaluses amb programació pròpia, gastronomia i rebujito. La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adán, explica que la fira la pot gaudir tota la ciutadania, tingui o no arrels andaluses.
28: Hi ha gent doncs, que vulgui descobrir també, perquè al final el que farem és que Tarragona és de tots i la Fira d'Abril també.
0: Deien que preguntes per a mi i això de la tarda...
1: del flamenc al vi, perquè aquest cap de setmana la capital del Priorat, Falset, viu la Fira del Vi, una oportunitat perfecta per tastar el producte de les denominacions d'origen del territori. I acabem amb teatre, perquè aquest vespre a l'Espluga de Francolí hi seran en Peyu i l'Albert Pla amb el seu espectacle Hamlet, una comèdia sobre els estira i arronsa que viuen dos companys d'habitació d'un hospital.
6: A Lleida és el cap de setmana de la Fira de Titelles.
13: Interrupció de programació. La 37a Fira de Titelles de Lleida s'executarà del 30 d'abril al 3 de maig.
6: Amb 27 espectacles de companyies d'arreu del món, com els francesos Le Goulou, que actuen aquesta tarda a les 5 a la plaça de la Paeria. Tres genets que fan una demostració de salts que no acaben del tot bé. Serà una de les 18 estrenes que tindrà lloc en aquesta Fira de Titelles de Lleida, una xifra, aquestes 18, que suposa un alt percentatge d'estrenes respecte al total, com assenyala Oriol Ferrer, codirector.
14: Dada que suposa més d'un 60%, un 62% de la programació.
6: Més propostes per aquest llarg cap de setmana a Ponent, la recreació de les batalles medievals a Ciutadilla, a la comarca de l'Urgell, i la Fira de Gastronomia Lo Cargol Food de Vallfogona de Balaguer.
1: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona ens n'anem de concert amb Ginestar. Que quan no tens res, és un concert especial perquè tocaran a les escales de la Catedral de Girona. Aquí comencen la seva nova gira amb la presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent. I qui també serà a les escales de la Catedral són els Amics de les Arts. Que ho van trobar a faltar. Celebren els seus 20 anys de trajectòria amb un doble concert. Tocaran els seus grans himnes avui a les 7 del vespre. Everybody knows that you are a i CO2 Sound també celebra la seva trajectòria, 10 anys tocant Ricky, i ho fan a la Sala Mirona de Salt. Tot seguit hi haurà la batalla de DJs amb Mont DJ, DJ Trapella, Kazu i DJ Capde. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja arriba. Per acabar el cap de setmana, diumenge, Buhos posarà punt i final al festival Estrenes amb un doble concert. Totes les entrades, però, ja estan exaurides.

0: El Barça pot deixar molt i molt encarrilada la Lliga avui si guanya davant l'Osasuna, el Sadar, un estadi complicat. Caldrà, però, a més, no n'hi ha prou en guanyar, estar pendents de l'Espanyol i el Real Madrid, que jugaran demà, que s'enfrontaran demà. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Rafinha i Marc Bernal. Són les grans novetats a la convocatòria, una llista on Koundé, en canvi, és baixa per sanció. Flick presentarà un 11 similar al de dissabte passat contra el Getafe, amb un únic canvi, el d'Eric García per Koundé. L'11 serà el següent, amb Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo al mig del camp i al davant Fermín a una banda, Bartaggi a l'altra i en punta Robert Lewandowski. Els blaugranes ja són a Pamplona, on intentaran guanyar per forçar el primer match ball per la Lliga. Recordem, si el Barça guanya a Pamplona, mirarà l'Espanyol Madrid de demà a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, sabent que si l'Espanyol puntua guanyarà la 29a Lliga de la seva història.
0: Santi, si el Barça guanya avui, demà hi ha programació especial a SER Catalunya. Què heu preparat?
1: Passi el que passi, farem un programa especial a partir de les 4 de la tarda demà per seguir el partit del femení, la tornada a les semifinals de la Copa d'Europa contra el Bayern de Munic, per segellar el bitllet cap a Oslo. I si el Barça guanya avui, també obrirem un Què t'hi jugues Barça especial a partir de les 9 de la nit per viure in situ des de Cornellà l'Espanyol Real Madrid i cantar el possible aliron del Barça a la Lliga.
0: L'última hora, precisament, del Barça femenins la porta l'Anna Palet. Bona tarda.
2: Bona tarda, el Barça ja s'ha entrenat per última vegada abans de rebre el Bayern de Múnich al Camp Nou amb la principal novetat del retorn d'Aitana Bonmatí. La tres vegades pilota d'or rebrà l'alta mèdica després de 5 mesos lesionada al peroné, la lesió més llarga de la seva carrera. Pel que fa a l'ambient de l'estadi, s'espera ple amb 60.000 espectadors. Encara queden unes últimes entrades a la venda abans de penjar el cartell de sold out. El Bayern, dues baixes per sanció, la golejadora Francisca Quet i l'entrenador José Barcala, tots dos expulsats al partit d'anada. Una eliminatòria que està totalment oberta després de l'empat a un. Demà el finalista es decidirà al Camp Nou. El Barça busca la seva sisena final de Champions consecutiva. El partit arrenca a 4:45. Ho seguirem des de mitja hora abans al Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya.
0: Gràcies, Anna. El Què t'hi jugues Barça també a l'hora 14. A veure ara què ens explica la Núria Saró. Amb un dissabte molt i molt inestable meteorològicament parlant, què hem d'esperar per aquesta tarda?
3: Que s'obrin algunes clarianers i seguiran les precipitacions al Pirineu. Hola, molt bona tarda. Els ruixats seguiran al llarg d'aquestes pròximes hores, tant al Pirineu per Pirineu com també al massís del Port, i al vespre tornarà a ploure a Ponent. I demà al matí el paraigua necessitarem a bona part del territori. Serà un matí insegur, amb xàfecs, ruixats. I la tarda sí que tindrem clarianes, especialment a la costa. Tot i això, a l'interior seguirem parlant de precipitacions. Les temperatures demà en general seran molt similars a les d'avui. Ara mateix molts termòmetres es mouen entre els 19 i els 23 graus.
0: 2:45. Que tingueu un molt bon dissabte.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER. L'any 1967 s'inaugurava l'estadi de Sadar.
1: 67?
0: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
2: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
0: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
4: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
5: Si està bé aquí, finalment.
4: Una de les adaptacions teatrals més esperades, la de la novel·la Permagel d'Eva Baltasar amb Maria Rodríguez Soto i dramatúrgia d'una de les directores del moment, recentment nominada als Premis Max, Victoria Spumberg. I també... El retorn als escenaris 30 anys després de l'último de la fila, amb el primer dels dos concerts que oferiran a l'Estadi Olímpic.
6: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: RACO de pensar dels dilluns, avui amb el Carles Francino. Què tal? Bon dia.
2: Això és l'audiència emocional en lloc de l'audiència nacional. Mira, no està malament.
0: Mira, ostres, ets un poeta, Francino.
2: I no, no arribo tant.
0: Amb el Norbert Bilbeny, filòsof, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola, Norbert.
3: Hola, bon dia.
0: Estem d'un moment a l'altre a punt per tornar a l'audiència nacional. Sabeu que avui hi ha aquesta sessió per examinar Jordi Pujol per veure si pot o no
2: tenen
0: declarar.
2: Tenen collons els jutges, eh?
0: Sí, sí.
2: Hòstia.
0: Sí.
2: Bueno, perdó.
0: Sí, sí, sí, vaja, ell diu que ho fa per edatisme, pel contrari de l'edatisme, perquè no el titllin de passar-se d'edatista, de dir aquest senyor és massa vell i ja no està per fotre res. Però clar, hi ha uns exàmens mèdics que aquí diuen, escolti, és que aquest senyor té deteriorament cognitiu
2: sever. Però què volen demostrar, més a més? És que no ho entenc.
0: Mira, segons ens deia el Jaume Padrós, que nosaltres vam parlar amb ell divendres, el metge personal, com sabeu, de l'expresident, ell deia, el que volen demostrar és que aquí no s'arruguen ni tan sols davant d'algú amb un cognom tan gruixut com és Pujol, no? La seva deducció és que el missatge que vol adreçar el jutge a la cort a Madrid és aquesta.
2: Molt bé.
0: Molt bé, diu. Sí, sí.
2: Doncs...
0: Va, què t'ha fet pensar, Francino, aquests dies?
2: No, comentava que l'altre dia em vas trobar en la presentació d'un llibre de l'Elvira Mínguez, que és una actriu collonuda que tothom coneix, però que s'està revelant com una escriptora molt sòlida. És la seva segona novel·la. La primera, La sombra de la tierra, era un cop de puny a l'estómac d'una història de dues dones de fa molts anys enfrontades, bueno, tremenda. I ara acaba de guanyar el Premi Primavera de Novel·la, que són 100.000 eurets, que no està... 100, que no està gens malament.
0: No.
2: Amb una història que es diu L'educació del monstruo, que passa en tres espais temporals diferents, a l'Alemanya de la migració espanyola dels anys 60, al Valladolid de finals del franquisme, on actuaven un o diversos violadors que segrestaven nenes i se les enduien a la sortida del cole. Això és un fet real que va passar. I l'actualitat, on la protagonista de la novel·la, a partir d'un record involuntari que porta dins però que no sap com decodificar, exerceix una sobreprotecció exagerada sobre el seu fill.
0: Val.
2: Bueno, a partir d'aquí, és igual. En la presentació, és una novel·la molt recomanable, però bueno, a part d'això, en la presentació del llibre, l'altre dia, en el torn de preguntes del públic, s'aixeca un noi que tindria, no sé, 17 o 18 anys, 18 anys potser tindria, un noi així molt guapot, moreno i tal, i comença a dir... la de coses que ha après de l'autora del llibre, de coses que li han fet pensar, com no sé què, bueno, comença a tirar-li flors, i que ella està allà i que és com és gràcies a aquesta persona, i al final revela que és el seu fill, que els altres no ho sabíem.
0: Ostres.
2: Va ser una cosa absolutament espontània, l'Elvira Mínguez es va emocionar, bueno, va ser una cosa molt, molt maca, i que a més connecta directament amb l'esperit d'aquest llibre, on la tesi, que recorre tota la història, és que els monstres no neixen així ploguts al cel, sinó que tenen molt a veure, o gairebé tot a veure, amb el context de la família, amb la infància, amb s'han rebut molt o poc carinyo, o tot el contrari, i com es perpetuen generació darrere generació els traumes, les pors, la fascinació que pot representar l'exercir poder per damunt dels altres, ja sigui abusant o de qualsevol altra manera, i em va semblar una connexió de realitat i ficció per reivindicar lo important que és el carinyo i la bondat i lo decisiu que resulta el que cuidem els nostres fills, els que ens tenim, i en general que ens cuidem entre nosaltres, que segurament menys percentatge de monstres tindríem. I tot això és el que em va fer pensar en aquesta audiència emocional dels dilluns.
0: El Norbert va fent que sí amb el cap.
3: Sí, vaig fent que sí perquè, disculpeu, fa 43 anys que dono classes a la Universitat de Barcelona d'Ètica. I una pregunta constant dels estudiants, fins i tot dels més joves, és sobre el mal. És a dir, sí. això cau cada any. Cau cada any. I no solament després dels estudiants, sinó altres persones ja fora de la universitat, aquesta qué del mal. Ahir mateix o abans d'ahir també un WhatsApp m'arriba, escolta. I jo faig la distinció entre la malícia, la malignitat i la maldat. La maldat ja és la crueltat, i, en fi, el mal deliberat. La malignitat, home, s'expressa, però no amb el grau de la maldat, no? Però després hi ha la malícia. I veiem que hi ha persones que des que són petites, nens, nenes, tenen una certa malícia.
2: Per enganyar,
3: per sacrificar els animals, per fustigar, per assetjar
0: a la classe.
3: Aleshores, basta que hi hagi un context familiar, educatiu, social, que estimuli aquesta, de vegades, malauradament, no sempre és així, afortunadament, malícia de les criatures, que això es transforma en malignitat. I basta que hi hagi una ideologia, la racista, la xenòfoba, etcètera, que conrei, que augmenti aquesta malignitat perquè ens trobem en la maldat.
0: Benzina al foc, vaja.
3: Absolutament.
0: Mira, ara que parlem de foc, d'energia... No sé si heu parat a caure que demà fa un any.
2: Està ben portat, això, eh?
0: M'he passat, ara. Saps que l'estava dient, dient i dic, Marina, on vas? On vas aquest
2: segon? No, està bé.
0: No sé. Aquesta clar, no sé si ha entrat.
2: És veritat, que és dia, demà és dia 28,
0: demà,
2: sí.
0: 28 d'abril, un any de l'apagada. Que, clar, sembla que faci molt més, no? Sembla que... Vull dir que a vegades hi ha coses que al contrari, que sembla... Dius, ostres, ja fa un any, a mi un any em sembla
2: com
0: poc.
2: Tot. Perquè va tot a una velocitat, a una hòstia, que és impossible de pair.
3: Sí, jo crec que l'hem oblidat, aquesta pagada.
0: Sí? I, tu l'has oblidat?
3: I les seves conseqüències, jo l'he oblidat bastant. I la recordo amb nostàlgia. A la vegada amb recriminació, perquè això no es pot tornar a produir, i perquè ens han augmentat el preu de la llum en més del 10%. A conseqüència... Doncs les negligències segurament que van conduir cap a l'apagada. No l'hem oblidat, però particularment jo sí, bastant.
2: Jo crec que ho tenim a la memòria, parlo en general, naturalment encara hi ha investigacions obertes, les companyies elèctriques estan mirant aquí carregant el mort, el govern, les responsabilitats, però jo crec que en general ho recordem com una cosa més aviat anecdòtica, perquè afortunadament no va haver-hi tampoc ni problemes molt grossos, ni desgràcies, ni res d'això, i ho recordem com una cosa anecdòtica, amb imatges com aquella a les portes de Ràdio Barcelona, per cert, amb gent congregada escoltant allò, els altaveus a la ràdio, que és de les poquetes coses que va seguir funcionant. Però sí que és una bona oportunitat per... Bueno, també connecta una miqueta amb això que dèiem, no? De coses que donem absolutament perfetes i conquerides de la nostra quotidianitat, que un dia, pum, per una coseta així que no t'esperes, salta pels aires,
3: escolta,
2: no?
3: Escolta, Carles, i les famílies sopant a casa amb espelmes.
0: A la llum de l'espelma.
3: Amb espelmes.
0: Norbert, et volia demanar, clar, l'ésser humà es queixa de manera proporcional a les facilitats que té a la seva vida? No sé si m'explico amb la pregunta.
3: Sí, naturalment, sí. Les generacions...
2: Problemes del primer món.
3: Les generacions anteriors, que no eren ni millors ni pitjors que les actuals, doncs eren molt més resistents. Hi havia més el que se'n diu resiliència, perquè estàvem més acostumats a la vida modesta, als escassos recursos, a la disciplina ambient, tot això, doncs, clar, ens condicionava.
0: Fixeu-vos que ahir, justament, vaja, era en una botiga comprant quatre coses de menjar, i hi havia una mare amb el seu criu, per allà, i el nen li deia, devia tenir 7 anys, jo crec, i li deia, mama, tinc gana, eren les 11 del matí, tinc gana, i la mare li deia, clar, perquè no vas sopar i tampoc has esmorzat. Pobre nen, amb problemes del primer món, això li va dir la mare a la criatura. El nen es va quedar mirant-la en plan, què m'estàs dient, mama? Però sí, clar, és que a vegades, no?
3: Sí, és aquesta proporcionalitat.
0: O com a mare et sents fatal, Jo l'altre dia al cotxe també tenia la nena, veníem tard, és igual, havíem passat el dia fora, i eren les 8, encara estàvem al cotxe, encara no llist, clar, estàvem anant cap a casa, encara havia d'arribar a preparar-li el sopar, i em deia, mama, és que no suporto més la gana que tinc. I hi ha un moment, com a mare, que dius, com pot ser que... I després li vaig dir, mama, nena, saps que hi ha nens que es moren de gana, no? Aquesta la fem servir a vegades, però és veritat, és posar perspectiva, no?
3: Potser és un fet una mica desgraciat, si em deixeu dir el que ara reportaré, però en les guerres, en els assetjaments, com ha passat a Gaza, com va passar a Sarajevo, com va passar a Espanya l'any 36-39, la gent pateix menys, es queixa menys. És a dir, malauradament s'acostuma a allò, a aquest modus vivendi. I nosaltres ens acostumem a un modus vivendi superior, molt més confortable, amb més recursos, i quan ens falta algun d'aquests recursos, doncs protestem.
2: Però si ens desesperem que no hi ha cobertura.
0: I tant.
2: Que no hi ha cosa més ridícula que aquesta. Ah, és que no tinc cobertura. I...
0: De fet, és que de les primeres coses que vam detectar amb l'apagada va ser això, que alguns mòbils es començaven a quedar, no? Sense, no podies enviar missatges, no tenies WhatsApp. Què passa? Està fallant WhatsApp? I de cop va ser, puf, i
3: sí, tot, va ser tota tot, negra. Tota una experiència pilot. Sí. No dic que es torni a repetir, però si es torna a repetir, jo crec que...
0: Un cop l'any es podria fer activament, un cop l'any...
3: Sí, jo crec que l'aprofitarem i potser la gaudirem més i que no es torni a repetir que la vegada anterior.
0: Saps on
2: jo recordo una passejada que vam fer amb un company de la ràdio, el Rafa Panadero, a l'acabar el programa, ja a quarts de nou, quan marxaven cap a casa. Ell, com que porta una Vespa trotinada, de que fot més de 20 anys, no pot entrar dins de la zona del centre de Madrid i la parca del Cap de Déu. I vam anar caminant una bona passejada de 20-25 minuts per darrere de la ràdio, per tot allò del pel Conde Duque i tot això. Hòstia, i veure la gent en els bars amb altaveus, amb la ràdio, i xerrant pel carrer, allò agrupat. Era un paisatge urbà tan diferent del que em trobo cada vespre quan surto a la Gran Via, la gent entrant i sortint de les botigues, que estaven tancades aquell dia, com és obvi. Va ser un paisatge tan diferent del dia a dia. A mi m'agrada molt. Després la imatge de nosaltres dos tios grossos com un armari davant d'una moto que gairebé no podien importar-nos per la pujada, això a més tenia gràcia, no? Però va ser, jo per això insisteixo que ho recordem com una anècdota, i ho deia el Norbert ara, una mena d'assaig general, que tant de bo que no es repeteixi, però que bueno, que tenir en compte això de que no tot està tan lligat i ben lligat com sí, ens pensem a vegades, sí, pensar-ho no està malament.
3: Sí, i una reflexió afegiria, no, anava a dir una reflexió última, no, sisplau, però una reflexió més, és que com arribem a dependre de les fonts d'energia, i en aquest cas de l'energia elèctrica, no? Elèctrica, com tot el nostre voltant i en el nostre dia a dia, els setminicles que portem al damunt depenen de la bateria.
0: Escolteu, tenim convidats a l'estudi, m'agradarà saludar-los i que escolteu la seva història perquè vaja, em sembla sensacional i penso que podríem intentar ajudar-los. Ara sabreu de què va. Tenim aquí als estudis de Ràdio Barcelona tres representants de l'equip Quimera, que direu, què és això? Doncs és un grup d'estudiants, entre els quals l'Enzo i la Núria, de segon i de quart d'ESO. Enzo, Núria, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Com esteu? Bé. Benvinguts. I els acompanya també el seu entrenador, que és l'Adrià López, entrenador i encarregat de la part robot de l'equip. Adrià, què tal? Bon dia.
5: Bé, bon dia. Què tal?
0: Què és Quimera?
5: Doncs Quimera és un equip de la First Lego League, que participa a la First Lego League Espanya, i s'encarrega... Bueno, la First Lego League és una competició internacional on tenim doncs, un taulell del robot, amb un robot fet de Lego, on ells poden dissenyar-lo com volen i han de superar 15 proves en 2 minuts i mig. Llavors tenen 3 intents i es queden amb la màxima puntuació.
0: I és una competició entre centres...
5: Participen centres escolars i participen equips de robòtica, equips poden participar qualsevol persona per lliure també s'hi pot apuntar. Sí que han de participar a la First Lego League, ells estan a la versió challenge, doncs això, alumnes o adolescents entre 12 i 16 anys.
0: I això és internacional?
5: Sí. Ells tenen el robot i han de fer un projecte també d'enginyeria on resolen un problema del món real que està doncs, ambientat amb la temàtica que va variant cada any. Llavors...
0: I aquí la cosa és que resulta que vosaltres heu estat triats per representar Espanya a Corea.
5: Sí, fa 2 caps de setmana vam anar a Burgos, a la final nacional, vam participar primer a Vic i ens vam classificar per la nacional, i en la final nacional doncs, ens han donat l'oportunitat d'anar a l'Open Internacional de Corea a representar al país i veure què passa.
0: Això de Corea,
2: Adrià, quin problema han hagut de resoldre els teus entrenats?
0: Espera, ara anirem al què, però ara anirem al projecte amb el qual han guanyat, però, clar, Corea quan és?
5: L'Open és del 3 al 5 de juliol,
0: i no hi podeu anar.
5: Bé, l'inconvenient de la First Lego League és que no hi ha patrocinadors ni recursos per anar-hi. Llavors nosaltres hem de pagar la inscripció, que són uns 2.300 euros, i després ens hem de fer càrrec dels vols, l'allotjament i l'alimentació. Llavors són 10 participants, 10 alumnes, i som dos entrenadors, un s'encarrega del robot i l'altre del projecte. I llavors som una escola, nosaltres ho fem a nivell escolar amb ells voluntàriament, en els patis, al Nadal, a les tardes, i les famílies, som una escola humil, les famílies no poden assumir tot el cost d'aquest viatge i l'escola tampoc. Llavors aquí tenim el problema.
0: Clar.
2: L'ajuda institucional n'heu demanat?
5: Hem contactat amb diverses empreses. Nosaltres agraïm molt, per exemple, a R-Motion, que és un taller de concessionaris, és un grup de concessionaris de Barcelona que ens ha sponsoritzat l'any passat i aquest any ens ha tornat a ajudar una mica amb els vols. Hem aconseguit també una mica d'ajuda i hem obert un crowdfunding i el dissabte vam estar a l'escola fent portes obertes, ajudant, fent tallers de robòtica i hem aconseguit recaptar una quarta part del que necessitem.
2: Quants diners necessiteu, Adrià?
5: Nosaltres calculàvem uns 20.000 euros, perquè, bueno, clar, són 12 vols, 12 bitllets, la inscripció, que són 2.300.
0: És que segurament la inscripció és el de menys, no?
5: Sí. I llavors, clar, deien les famílies que no s'ho podien permetre, llavors van decidir, doncs, o aconseguim per tots o no hi anirem, no? Llavors hem calculat una que tenim una quarta part del viatge.
0: Ara mateix teniu recaptat una quarta part.
5: Sí.
0: I la resta, a part a nivell institucional, no sé si obrireu un crowdfunding...
5: Sí, el tenim obert en el crowdfunding, en portem...
0: Aquesta quarta part?
5: Sí, o sigui, entre el que ens han donat R-Motion... també amb el que han recaptat el dissabte i el crowdfunding, en tenim doncs, uns 5.000 euros.
0: Com es diu
2: el Departament d'Ensenyament, per exemple, no pot donar una ajuda? Hòstia, al fi i al cap, això és, en fi, és una marca Catalunya, marca Espanya, són estudiants... En fi,
5: nosaltres
2: des de tot.
5: Estem enviant correus a tothom, a empreses privades, a també educació, però
2: clar,
5: aquests temes són molt lents i costa molt.
3: Escolteu, això per la banca i per entitats d'estalvi.
2: Sí.
3: Per exemple, una que comença per la i acaba per xa... Això és calderilla.
5: Sí, vam parlar, ens hem posat en contacte el dijous, el que passa que era Sant Jordi.
0: Mal dia, sí.
5: Però clar, ens corre una mica de pressa, llavors...
3: És que us ho mereixeu, això no pot ser.
0: Per això ens agradava donar espai i donar el micròfon també a aquesta iniciativa del Sant Ramon de Barcelona, de l'Institut Sant Ramon de Barcelona. Dèiem, tenim aquí a l'Enzo i a la Núria, que són part d'aquest equip, que sou els que heu aconseguit arribar tan lluny. Vosaltres voleu anar a Corea, clar.
4: Sí, clarament.
0: Perquè si no, seria què? Una frustració. Haver arribat fins aquí i després no poder-vos-hi presentar.
4: Clar, perquè tu aconsegueixes guanyar una competició regional i després a la nacional aconseguir anar a Corea i no poder anar seria molta impotència.
0: Qui ens ha explicat el projecte? Va, que ho preguntava abans al Francino. Quin és el secret? Amb què heu guanyat aquesta First Lego League? Amb què heu guanyat aquesta classificació per Corea?
4: Doncs nosaltres tenim un projecte que... O sigui, cada any el projecte és d'una temàtica diferent. Aquest any teníem que... El projecte era d'arqueologia i nosaltres teníem que presentar una solució per ajudar els arqueòlegs. Vam contactar amb molts arqueòlegs i amb el monestir de Pedralbes, que vam poder treballar amb ells, i ens vam fixar que el principal problema era el transport. O sigui, a l'excavació ells troben moltes peces, però quan a l'hora de portar-les al laboratori, doncs costava i a vegades es feien malbé les peces, i per tant nosaltres hem decidit crear unes capses, que són capses modulars que es poden fer més grans, més en horitzontal i en vertical, i es poden fer més grans per acoplar-se als diferents tamanys de les peces.
0: I tot això fet amb peces de Lego?
4: No.
0: Ah.
4: Les capses són de fusta.
0: Val.
4: I inclouen una malla en plàstic elastomètic que està impresa en 3D, que és tova i fa que les restes arqueològiques no es moguin i no es puguin fer malbé.
0: I tot això ho feu a l'hora del pati, ens deia l'Adrià. Això són hores, no són hores lectives, sinó que és a temps d'esbarjo que dediqueu a això, Núria.
6: Sí, ens hem quedat als migdies, a l'hora del pati, a Setmana Santa, vam quedar molts dies, també als Nadals, i ha estat moltíssimes hores de treball. que li hem dedicat a això.
3: Sí, perquè els nostres oients sàpiguen el talent que hi ha entre la gent jove.
0: Que està
3: sí,
0: bé, que a vegades diem, ai, aquests joves que no...
3: I tant de bo que no se'n vagin lluny, que es quedin al país, que hi hagi retenció de talent. No necessitem importar talent, atraure talent. Home, també, una mica. Però, sobretot, el que necessitem és que no se'n vagin, que es quedin.
0: Que estic pensant, Adrià, això serviria per les pintures de Sixena, pels murals de Sixena, per transportar...
5: Bé, sí, la idea de les capses és que s'adaptin a qualsevol peça trobada en un jaciment arqueològic. Sí. Llavors, des de petits fragments de ceràmica fins a peces més grans. Exacte. Llavors, ells el que han dissenyat són peces, són capses que les parets encaixen entre si, llavors poden créixer horitzontalment i verticalment. Per tant, en principi, haurien de poder encabir diferents tipus de peces. I les han dissenyat també amb una temàtica Lego perquè les peces entre si encaixin i en el transport, la camioneta o on sigui, doncs tampoc es va lluguin gaire.
0: I això es diu Pandora, li heu dit.
5: Això li han posat ells Pandora.
0: Per què Pandora?
6: Perquè vam veure que les capses Pandora, o sigui, la marca, ja fa aquestes capses i li vam dir, doncs per què no dir-li així també.
0: Molt bé.
3: Veus, són científics i humanistes.
0: Sí, sí.
3: Això està molt bé.
0: Clar, Adrià, ells ho han fet en hores d'esbarjo, vosaltres també.
5: Sí, nosaltres també, perquè ja, la Fer Legòlica es pot fer de moltes maneres, però només poden participar 10 alumnes. Llavors, sí que hi ha centres que ho fan a nivell de tota la classe i després fan una selecció. Nosaltres... no ho veiem viable i el que vam fer va ser doncs, els alumnes que tenen més ganes, més disposició i que volen participar, doncs els vam donar un forat en el nostre horari i llavors ho fem, agafem alumnes de segona a quart d'ESO que voluntàriament es volen quedar i volen fer i volen dedicar-li doncs, un temps a explorar aquest món. I nosaltres ho fem doncs, també en les nostres hores lliures, en els nostres caps de setmana, el Nadal.
0: Doncs...
3: Jo durant uns anys vaig ser membre del jurat dels treballs de recerca de nois i noies de batxillerat de la Universitat Ramon Llull. I sóc testimoni de la qualitat d'aquests treballs de nois i noies de 15, 16 anys que ens arribaven. D'una altíssima qualitat. Ja m'agradaria que algun o molts estudiants universitaris tinguessin el nivell de qualitat que tenien els treballs de recerca que ens arribaven dels més joves.
0: Des d'aquí fem una crida, a veure si aconseguim gratar aquests 15.000 eurets, que no són tants...
2: Jo també la faré des de la ventana, que consti.
0: Fantàstic, Francino, gràcies.
2: Sí,
0: perquè, vaja, és un projecte que és xulo. Són 15.000 eurets, per alguns això són calderilla, com deia el Norbert, per tant, a gratar-se una mica la butxaca. Teniu encara unes setmanes per poder organitzar tot el viatge i efectivament acabar d'aconseguir aquests calés. Adrià, Núria, Enzo, moltíssimes gràcies a tots i que vagi molt bé.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Sort. I confiem que pugueu anar a Corea i seguirem el vostre viatge, si així és.
5: Ens podeu seguir a les xarxes, a Quimera Team, no? I anirem posant allà el que anem trobant.
0: I com es diu el crowdfunding, pels que vulguin participar?
5: Ho tenim allà...
6: A la biografia de l'Instagram.
0: Quimera Team, amb K, eh? Quimera amb K.
5: I grega.
0: Doncs ja ho sabeu. Gràcies, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
0: I Francino, Norbert, moltíssimes gràcies a vosaltres també.
2: A tu, com sempre.
0: Aquest racó de pensar.
3: Encantat.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada, Norbert.
3: Molt bon dia.
2: Adéu.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, què tal, com estàs?
7: Hola, bon dia.
0: Avui portes un cas que sembla tret d'una novel·la d'espies i, a més, que va passar, que passa aquí a Catalunya.
7: Sí, absolutament. Un cas que sembla més propi de la ficció i que està molt ben explicat en un llibre que va escriure la Susana Peix i del que, de moment, no us diré el nom per no fer-vos spoiler.
0: Obrim l'expedient Tiscar.
8: És dissabte 8 de juny del 2019 i som a Vilanova i la Geltrú. S'ha incendiat l'última planta d'un edifici. Les flames surten per la finestra i és molt aparatós. Quan per fi poden entrar els bombers, troben una víctima. És un home que aparentment dormia a l'habitació on ha començat el foc. Però a la taula d'autòpsies descobriran que l'home ja era mort quan va començar l'incendi.
7: Qui és la víctima? Al pis viu una família, una parella amb dos fills, un adult i l'altre pràcticament, i aquelles hores no hi ha ningú més que el pare a casa, que treballava de nit i dorm al matí. La seva dona confirma que estava amb la filla quan s'ha incendiat el pis, la noia s'està recuperant d'una operació de genoll i també ha parlat amb el fill, tot i que últimament no dorm gairebé mai a casa, sap que ell no hi era. Per tant, la víctima és Manuel Molina. La sorpresa és, com deia el Guillem, que no ha estat un accident. Algú ha matat el Manuel i ha iniciat l'incendi, suposadament per esborrar les proves. Tan aviat han vist que hi havia una víctima mortal, han avisat els Mossos, que han estat controlant qui intenta entrar en l'edifici, perquè, per sort, l'edifici no s'ha vist afectat, només l'última planta. I per tal de comprovar la identitat de la víctima, els Mossos demanen a la mare de la víctima i al seu fill, que són allà davant de l'edifici, que els acompanyin a comissaria per poder agafar-los mostres i fer proves d'ADN.
0: Això vol dir que encara hauran d'esperar uns dies per tenir la seguretat que efectivament és ell.
7: Sí, ho tenim bastant clar, però legalment no ho tindrem fins al cap d'uns dies, encara que es facin les proves urgents, no són immediates. El que sí és pràcticament immediat és la detenció d'un sospitós.
0: Que això no és gaire habitual, no ens ho has explicat gaire vegades, això de tenir tan ràpid un sospitós. Qui és?
7: Doncs és l'Isma, el fill de 21 anys de la víctima.
0: Vaja, i per què el detenen?
7: Han descobert que la víctima té ferides fetes amb un ganivet, que l'han apunyalat, i sovint també es fereix la persona que apunyala perquè li rellisca el ganivet i s'acaba tallant la mà. Quan li demanen a l'Isma que els acompanyi a comissaria per la prova d'ADN, veuen que du una mà embenada amb una ferida que no veuen però que encara sagna. Li pregunten què s'ha fet i ell diu que s'ha tallat la mà amb uns vidres quan ha caigut al bosc mentre passejava. No és tot, els hi sembla molt estrany perquè fa calor i el noi porta un anorac de plomes.
0: Què en sabem de l'Isma?
8: L'Isma sempre ha estat un noi tímid, molt intel·ligent però insegur amb la seva aparença física. La seva passió és la informàtica i com que també sent la necessitat d'ajudar els altres, uneix les dues passions i decideix que el seu objectiu vital és combatre la delinqüència i que vol ser forense informàtic o treballar en ciberseguretat. Un cop ho té clar, deixa els estudis que havia començat i es matricula en dues enginyeries. Enginyeria informàtica, que estudia presencialment a Tarragona, i enginyeria en telecomunicacions, que estudia online.
7: I en aquesta època, quan té 19 anys, coneix una noia. I a poc, el seu entorn nota que comença a canviar.
0: Doncs fem una cosa, retrocedim un parell d'anys enrere, quan l'Isma en té 19, i és el maig de 2018.
7: Sí, l'Isma té un amic de tota la vida, l'Arnau. L'Arnau ha trobat una noia a través d'una aplicació de cites que viu a Vilanova, la coneix en persona i comencen a sortir junts. Es diu Alba i congenia molt bé amb l'Isma, que li explica el que estudia, els seus plans de futur. L'Alba té una amiga, la Júlia, a qui li parla de l'Isma i li diu que li ha ensenyat fotos i que a ella li ha agradat molt perquè precisament li agraden els nois alts i corpulents com és ell. L'Alba li explica que la Júlia també és de Vilanova, que van anar juntes a escola, i anima a l'Isma que l'obri per WhatsApp a la Júlia. Però ell li diu que s'estima més conèixer-la en persona, però hi ha un problema amb tot això, i és que la Júlia ho té difícil per poder quedar amb ell.
0: Però això per què? Perquè no és de Vilanova.
7: Té una vida molt complicada. L'Isma se'n va assabentant a poc, i us aniré explicant al mateix ritme, més o menys, que l'Isma ho va descobrint. Tot i que no pot quedar amb ella, pot veure com és físicament, perquè la Júlia té un parell de perfils d'Instagram. A les fotos es veu que és una noia molt mona, morena, de cabells negres i trets llatins. L'Alba li explica que és la mare, que és cubana, i l'Arnau i l'Alba l'animen a que li escrigui. Mentre l'Isma s'ho pensa, comença, això sí, a seguir-la als dos comptes d'Instagram, on no té gaire seguidors. Finalment, el 6 de juliol, la contacta per WhatsApp i en aquesta primera conversa parlen dels estudis. Ella li explica que estudia Medicina i Treball Social i ell li explica que començarà dues enginyeries al setembre, Telecos i Informàtica. Comencen a parlar de manera habitual, fan servir WhatsApp, Telegram, Instagram, i a l'Isma li sembla molt fàcil parlar amb la Júlia i de mica en mica van guanyant confiança. L'Isma li proposa diverses vegades quedar-se i veure's en persona, però la Júlia sempre té una bona excusa perquè resulti impossible. La Júlia té 19 anys i una vida molt complicada. Una de les principals raons per les quals no pot quedar amb l'Isma és perquè ara mateix no viu a Vilanova. Resulta que ha hagut de marxar a viure amb els avis, que viuen a Andorra, perquè el seu pare és un maltractador i la seva mare es va suïcidar. També li explica que la família té molts diners i té moltes propietats immobiliàries. I mentre parla amb la Júlia, l'Isma coneix una noia en un concert. La coneix en persona. Els agrada la mateixa música i també coincideixen en l'afició pels ordinadors i els jocs en línia. A l'Isma, aquesta noia amb qui es torna a trobar sovint quan va amb els seus amics, també li agrada. Ella li fa cas perquè sempre saluden, xerren una estona, així que arriba un punt en què l'Isma es qüestiona si vol seguir coneixent la Júlia o la noia del concert. I durant aquells dies, coneix la història sencera de la Júlia.
0: Que la Júlia, recordem que li ha dit que viu a Andorra amb els avis.
7: Sí, viu amb el seu germà Joan, que és un parell d'anys més gran que ella. Han hagut de fugir per problemes amb el seu pare, que és traficant de droga. I descobreix que el germà també té alguna cosa a veure amb la mateixa màfia que el pare. I per un moment sembla que els problemes se solucionen per la Júlia quan mor el seu avi i l'anomena hereva universal, perquè el problema que té és que el seu pare i el seu germà han intentat abandonar l'organització a la que pertanyen, però tenen un deute i no poden abandonar-la, i ella vol vendre alguna casa, pagar el deute i oblidar-se d'això per sempre. Però mentre ho fa, la segresta.
0: Què dius?
7: L'Ismo descobreix quan ella ja està fora de perill. La Júlia li escriu explicant que l'han segrestat al garatge, que li han clavat una pallissa, però que s'està recuperant a l'hospital. Finalment, sembla que pot pagar el deute de la màfia i li explica a l'Isma que té una reunió amb ells en un bar del poble.
0: Però dedueixo que no se'ls acaben aquí, els problemes.
7: Al contrari, sembla que comença un problema nou, perquè resulta que l'Alba, que recordem és la noia amb la que surt l'Arnau, sí, l'amic de l'Isma, ha passat davant del bar

0: ha passat davant del bar on eren i s'han mirat. Fa dies que no es parlen. L'Isma no sap ben bé per què, però com que estan enfadades, la mirada ha estat intensa i els mafiosos han preguntat a la Júlia qui era. Ella ha dit que no la coneixia, però no l'han creguda i dos d'ells han començat a seguir-la. Quan la Júlia li explica que l'Alba pot estar en perill, l'Isma va a casa l'Arnau, que viu amb els seus pares, i també amb l'Alba, i els explica el problema. L'Alba respon que està tot controlat.
1: És a dir, l'Alba sap de què va la cosa.
0: Sí, exacte. I l'endemà, 31 de juliol, ells també ho sabran, perquè els cita en una cafeteria, és on treballa l'Arnau, i els diu que forma part d'un grup parapolicial, que és un ordre, una organització especial dels Mossos d'Esquadra, en què també hi ha civils. L'anomenen BALCS, B-A-L-X, i té la funció de rescatar víctimes de tràfic sexual o de maltractament físic. I, a més, acabar amb les màfies de drogues que hi ha a la zona. L'Alba explica que les van rescatar, a ella i la Júlia, d'una situació de violència extrema, i s'hi van unir amb 18 anys. I ara l'Alba és la líder civil del grup. Això no és tot. Els proposa a l'Isma i l'Arnau que també s'uneixin al grup. Per l'Isma és un somni, perquè seria la manera de començar a treballar en allò que vol. Tingueu en compte que la Júlia està perseguida per la màfia, que l'han segrestat, l'han apallissat i que ha estat gràcies a una intervenció del BALCS que l'han rescatada. L'Isma creu que si es fica en aquesta organització tindrà més eines per protegir la Júlia.
1: A veure, abans deies que l'Isma estava coneixent una altra noia en paral·lel a això i que tenia dubtes. No l'espanta tot aquest entorn, tots aquests problemes que acompanyen a la Júlia?
0: Sí, a més, l'Isma creu que no hauria d'estar jugant a dues bandes i decideix triar-ne una. Són les festes del poble i es troba amb la seva amiga. A la Júlia encara no l'ha vist mai, així que decideix triar la noia a la que pot veure. A la Júlia li explica que mentre l'estava coneixent amb ella també estava coneixent aquesta altra noia, que no té clar els seus sentiments i prefereix deixar-ho abans d'allargar-ho i fer-la patir. La Júlia no s'ho pren gaire bé, però vol que sigui feliç i li diu que és una llàstima perquè just ara està a punt de tornar a Vilanova. De fet, li diu que demà serà Vilanova i que, si vol, es poden veure.
1: I acaba passant aquesta trobada? És la mateixa noia de les fotos d'Instagram, si realment s'acaben veient?
0: Doncs queden a la nit, al correfoc. Però la Júlia no apareix.
1: Vaja.
0: L'Isma espera molta estona fins que rep un missatge de la Júlia dient-li que és a l'hospital perquè ha caigut durant el correfoc i un dels diables ha caigut sobre ella i li ha cremat les cames. L'Isma no aconsegueix esbrinar a quin hospital, però tant és perquè la traslladen durant la nit per motius de seguretat. No li diuen on la porten, però li diuen que no ha de patir perquè amb ella hi ha un membre del BALCS anomenat Xavi. Mm. La Júlia li demana a l'Isma si vol que sigui alguna cosa més i ell accepta i decideixen tenir una relació oberta basada en la confiança. Ara l'Isma i la Júlia són parella.
1: Ha trigat poc a repensar-se això de quedar-se de tiriar-ne només una. I què fan amb la proposta de l'Alba d'entrar en aquest grup parapolicial?
0: Doncs entren. L'Isma i l'Arnau accepten entrar al BALCS. L'Alba els explica que estaran en període de prova 3 mesos, després signaran un contracte i les primeres missions que els encarreguen són tasques de vigilància. Han de buscar i apuntar en una llibreta quan veuen determinat tipus d'individus i cotxes com Mercedes negra amb els vidres tintats o els que passen més d'una vegada. No poden parlar del tema per telèfon, només en persona, i no poden referir-se a l'organització pel seu nom. En diuen el magatzem. L'Alba treballa un parell d'hores al dia en una perfumeria i creu que les màfies l'estan vigilant i, per tant, sempre els ordena que facin la vigilància mentre ella treballa davant de la seva feina per evitar que li passi res.
2: Un cop al BALCS, els dos amics s'assabenten del passat de l'Alba i la Júlia. Sortien amb dos nois, que eren amics, organitzaven curses il·legals de cotxes i traficaven en droga. Les maltractaven, les havien enganxat a les drogues i, a canvi de dosi, les obligaven a mantenir relacions sexuals amb altres membres de la banda. Finalment van decidir desfer-se d'elles i les van lligar en unes cadires, al centre d'un magatzem, envoltades d'un cercle de benzina cremada.
0: Òbviament, no van morir perquè les va rescatar un membre del BALCS que els va proposar fingir les seves morts, no a l'incendi, sinó després en una cursa il·legal de motos. Com que l'Alba és molt bona conductora, van decidir que fingirien un accident prop d'un pantà, van deixar la moto fora i van fer creure als seus maltractadors que havien mort i havien anat a parar al fons del pantà. Ells s'ho creuen durant un temps, però les